De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, éssers vius de l'espècie Homo sapiens que us diferencieu dels Australopithecus, entre moltes altres coses, per la vostra sensibilitat i bon criteri a l'hora d'escollir la música que voleu escoltar. Salutacions cordials, abraçades de Belén Lozada, aportant saviesa i temprança i d'un servidor davant del micròfon. Éssers vius de l'espècie Homo sapiens que ens diferenciem dels Australopithecus, entre d'altres coses, perquè som capaços de realitzar cada setmana un programa de ràdio musical. Arrencarem avui amb un peu al Regne Unit, un altre als Estats Units i un tercer a l'Índia amb una fenomenal obra de fusions agosarades. Tot seguit anirem als Països Baixos amb el nou i màgic disc d'un duet format per una francesa i una iraniana. En el nostre espai tot terreny, tres àlbums d'edició recent que faran honor al nom de la secció. Des de França, un altre duet gairebé inclassificable. Des de Mali, un bluesman amb molta personalitat. I des d'Itàlia, la nova i també inclassificable obra d'un trio napolità d'allò més agosarat. Per concloure aquesta edició de Més enllà número 922, secció flamenca amb dos projectes forans que transiten per territoris innovadors. Des de Califòrnia, una versàtil formació ja coneguda per nosaltres que ara explora les estructures flamenques. I des de França, l'EP d'un grup força eclèctic que també inclou el flamenc contemporani en el seu menú. Comencem, doncs, amb la presentació del disc Rania, una obra coral amb tres aportacions que n'hi donen vida: la del músic i compositor novaiorquès Shea Bensour, la del compositor i guitarrista britànic Johnny Greenwood, cèlebre membre fundador dels aclamats Radiohead, i la del grup indie The Rajasthan Express.

Sequa, Grania i Sequa Reprise. Aquests són els títols de les tres peces magnífiques que acabem d'escoltar del disc Grania, una obra de fusió entre els sons de l'Índia i sons contemporanis de diversa índole, creada i interpretada per l'estatunidenc Shea Bensoor, el britànic Johnny Greenwood i la banda índia de Rajasthan Express. Si no anem errats, aquest és, després de 10 anys de silenci, el segon treball d'aquest singular triumvirat musical. Així, Bensoor, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express els descobríem l'estiu de l'any 2016 amb el seu debut, Junoon, una obra que ja prometia futures meravelles que, per fi, tot i que amb més dilació de la que ens hauria agradat, prenen forma amb aquest Ranja, amb què avui obrim l'edició de Messenger número 922, enregistrat a l'estudi de gravació de la ciutat d'Oxford, propietat de Greenwood, guitarrista dels legendaris Radiohead, que, al marge d'aquest projecte de popularitat mundial, quan li ve de gust i de cara, fa incursions en territoris sonors diferents al rock alternatiu de la banda britànica. Gaudirem tot seguit amb altres tres de les 11 peces sensacionals de Shea Bensoor, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express, que sonaran sense interrupcions, Shaki, Mast i Sharminda.

Ens dirigim tot seguit cap als Països Baixos amb el nou àlbum d'Amrath, el duet meravellós format per la francesa Lucie Rossin Le Lorraine, virtuosa del duduk armeni i de les flautes, i per la iraniana Khorshid Dadbeh, una talentosa artista amb el tar i el tambur entre les mans, amb dos instruments de la família dels jaúts molt habituals en les músiques perses i les de contrades de l'Àsia Central. Amb aquest punt de partida ja podeu imaginar que Abarku, el nou treball discogràfic de Le Lorraine i Dadbeh, té un aire ben minimalista i quasi sempre estrictament instrumental, característiques ja habituals en el repertori d'Amrath, tal com descobríem fa poc més de 2 anys quan us presentàvem a la nostra edició número 800-917 l'anterior àlbum de la francesa i la iraniana. Hem de dir que més o menys per aquelles dates de 2024 vam tenir el plaer i el privilegi de gaudir en el Centre Cultural Can Balmes de Santa Maria de Palautordera amb la presència de Lucie Rossin Le Lorraine, en aquella ocasió acompanyada per Lut de la grega Erini Zoali. Una nit màgica en un territori musical molt semblant al que Le Lorraine i Dadbeh ens plantegen en aquest Abarku, que avui us mostrem amb molt de delit. Us deixem amb 3 delícies sense pausa del nou treball d'Amrath, Chupan, Dusty i Ub Solo, aquesta en mans d'Erini Zoali.

Abarco, vet aquí el títol que el duet amb RAF, amb Centre d'Operacions als Països Baixos i format per la francesa Lucie Rosan Leloguen i la iraniana Khorshid Dabbe, ha donat el seu nou disc, una obra sublim on de nou ens conviden a un viatge al·lucinant cap a l'univers de les músiques perses, armènies i d'altres contrades pròximes. El cert és que les composicions del nou treball d'Amra són majoritàriament pròpies, així que un dels talents de Lucí i Khorshid és justament la capacitat de composar peces que sonen antigues i que són ben respectuoses amb els cànons dels sons tradicionals atàvics que emulen. Si no anem errat, són ja més de 5 anys els que porten les joves i virtuoses artistes amb el projecte Amra entre mans. Un mes entre els diversos que tant la francesa com la iraniana remenen des que es van conèixer i en els quals hi trobem altres col·laboradores que donen un caire estrictament femení a les seves creacions. Abarco, música gairebé hipnòtica que ens transporta en el temps i en l'espai gràcies als acords del tar o el tambur de Dabbe i les melodies del duduk o les flautes de Leloguen, el nou i preciós treball discogràfic d'Amraz del que avui ens acomiadarem amb l'audició d'altres dues joies, Thurni Tringi i Bar Farazku.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Com gairebé sempre, creuarem l'equador del programa amb la nostra secció eclèctica, avui altre cop ben diversa. Anem amb la primera de les tres propostes del nostre espai més flexible. Abter és un duet format per la violoncel·lista Lina Belait i l'acordionista Antoine Girard, dos músics procedents de França, per als quals la música s'escriu tant amb el cos com amb una partitura. Després de diversos anys de recerca i actuacions en directe, el duet presenta Abteroides, un àlbum de debut, el títol del qual fa ressò directe als ocells sense vol, anomenats àpters, espècies sense ales, obligades a reinventar les seves maneres de moure's i sobreviure. A la cruïlla de les tradicions populars, el jazz, la musset i els repertoris balcànics i orientals, Abter desenvolupa una música oberta i porosa, concebuda com un espai de circulació més que no pas com un territori fix. No hi ha cap demostració tècnica ni folklore decoratiu aquí, sinó una composició atenta a la respiració, el gest i l'escolta, on la música escrita i la improvisació avancen juntes. Abteroides es presenta com un disc contemporani, profundament arrelat en el present, que qüestiona el moviment, la transformació i com la música encara pot explicar la història del nostre món. Us deixem amb dues peces estupendes d'aquest àlbum, Jump Ara i Dawa.

canviem radicalment de registre, tot traslladant-nos a Bamako, la capital de Mali, per gaudir una estona amb el fenomenal blues del desert d'un àlbum anomenat Sobre Dance, obra del virtuós guitarrista mandinga Gosu Kouyaté, més conegut en el terreny artístic amb el sobrenom de Sobre, que també és el nom d'unes muntanyes pròximes a Bamako, a les quals sovint s'hi acosta el griot Gosu per trobar la inspiració que en ocasions la ciutat i el seu ritme frenètic no li faciliten. En la banda de Gosu Sobre Kouyaté el trobem a ell mateix amb guitarra i veus, a Mariam Kouyaté amb veus, a Abilaye Diabaté amb balafon, a Ento Thomas Bessisoko amb flauta i teclats, a David Dembélé amb baix i a Jean Diarra amb bateria. Com veieu, tots ells també posseïdors de cognoms il·lustres dintre del món dels griots mandingues, guardians de les tradicions culturals de Mali i d'altres països del Sahel africà. Més enllà de l'inspiració per a la creació de Sobre Dance, el nou disc de Gosu Sobre Kouyaté, cal dir que la seva formació com a músic va començar quan només tenia 5 anys amb la percussió, poc després amb la guitarra, i que al llarg de les quasi 4 dècades que han transcorregut des d'aleshores ha tingut mestres com el seu propi pare, Adama Kouyaté, Garfa Doumbia, Djeli Madi, Tunkara, la família del mític Khalifa Arka Touré o els desapareguts Kassé Madi Diabaté i Toumani Diabaté. Poca broma! Anem amb 3 peces fabuloses de Sobre Dance, el nou disc de Gosu, Sobre Kouyaté, Fadi Alam, Gumbu Blues i Sobre Tolo.

Deixem les contrades del Sahel i el blues del desert per tornar a Europa, concretament a la ciutat italiana de Nàpols, per retrobar-nos amb un projecte que en cada nou treball s'endinsa més i més en un univers d'allò més experimental, cada cop més lluny dels sons quasi purament celtics que els caracteritzaven en els seus inicis. Bocci di Mare e di Vento és el títol del nou treball discogràfic del grup Brigand, formació a la que vam tenir l'any passat en el cartell de Festival Més, el petit festival de músiques del món de Santa Maria de Palautordera que dirigim artísticament des d'aquest programa radiofònic. Brigand, com sempre comandats pel genial, agosarat i virtuós Francesco Di Cristofaro, acompanyat també en aquest àlbum per Andrea Lodante i pel català Ramon Rodríguez Gómez, i amb la col·laboració especial del músic noruec i cantant de Joik, Sami, Torgeir Basvik. Com dèiem, Bocci di Mare e di Vento és un altre exercici exploratori del trio napolità Brigand, partint dels seus fonaments fundacionals i incorporant un munt de recursos ja experimentats en àlbums anteriors i, en aquesta ocasió, a més, amb les traces nòrdiques esmentades. Us deixem uns minuts amb tres peces magnífiques del nou treball discogràfic de Brigand: L'Occhio, La Bufera i La Matanza.

Avui toca gaudir la recta final del programa amb la nostra secció més flamenca, en la que ens tornem a trobar amb un parell de propostes singulars en moda contemporani i, podríem dir, que també força experimentals. Ens retrobarem primer amb el projecte californià Ancient Future, formació que fa just un any ens va sorprendre amb un singular treball discogràfic, l'EP Purple Nirvana, en el qual experimentaven amb peces mítiques de la llegendària banda del difunt Kurt Cobain, passades pels sedars dels sons clàssics hindús. Doncs bé, per on, que dies enrere el quintet californià Ancient Future, fundat i comandat pel virtuós i versàtil guitarrista de cognom aparentment català, Matthew Mumford, ens ha fet arribar el seu vuitè àlbum, anomenat Purple Spirits, un treball que recull les mateixes peces que el mitja durada de 2025, anteriorment esmentat, i, oh, sorpresa, inclou a més dues peces en mode flamenc contemporani, totes dues amb el pal flamenc de la Taranta com a eix vertebrador. Amb només dues peces d'entre les set que conformen Purple Spirits, òbviament no podem parlar d'un disc de flamenc, ni molt menys, però al marge de la singularitat del detall, ens han engrescat la gran qualitat de les dues delicatessen on el protagonisme és absolut per a la guitarra de Mumford. Gaudim durant uns minuts del nou disc d'Ancient Future amb les fenomenals Tarantas Arab i 3 Tarantas 3.

Arriba el moment d'acomiadar-nos de vosaltres fins a la propera edició de Messenjam, aquest modest programa musical radiofònic. Per dir-vos adeu, ens capbussarem en el treball homònim del quartet francès Caminos, un projecte nascut a Marsella, fundat i liderat pel talentós guitarrista Germain Chapegon. Les composicions originals de Chapegon habiten en un territori sonor singular amb un repertori decididament mediterrani, amb cançons en occità, castellà i italià, que puntuen un univers musical de viatge, evocant les cultures que els inspiren. L'Índia, l'Europa de l'Est, el nord d'Àfrica i, per descomptat, el flamenc ibèric són els ingredients de les 5 peces que conté el mitjà durada dels marsellesos Caminos, que ens conduiran fins al final d'aquesta edició número 922. La proposta musical del quartet, com el seu nom indica, ens condueix per un camí ben especial on ens trobem amb moltes cruïlles estilístiques que n'hi donen el seu caire engrescador i singular, però sempre amb el flamenc contemporani com a principal fil conductor. Us deixem amb unes perles del treball homònim dels francesos Caminos, Lila, Caminos, Après la pluie i, si queda temps, alguna més. Som al vostre abast a Facebook, a l'adreça electrònica de messenjar@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenjar.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Esteu aquests dies de Palafrugell amb motiu de les festes de primavera? Des del Museu del Suro us proposem aprofitar l'ocasió per a també fer-hi una parada cultural i descobrir l'univers de Cuixart. Dins de l'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, inclosa en la commemoració del centenari Cuixart al municipi, us proposem dues activitats per acostar-vos a la seva obra des de mirades complementàries. El divendres 5 de juny, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la conferència L'empremta de la natura en l'obra de Cuixart, a càrrec de la doctora en Història de l'Art Raquel Medina, comissària de l'exposició. Una aproximació a com la natura, el paisatge i la matèria esdevenen fonaments simbòlics i creatius en el llenguatge de Cuixart, una de les figures claus de l'avantguarda artística catalana. I el diumenge 7 de juny, a les 12 del migdia, us proposem Cuixart en conversa, una visita guiada amb la comissària, una oportunitat per apropar-se a l'univers de Cuixart des d'una mirada curatorial i experta i descobrir com es despleguen les idees, les connexions i els relats que articulen la seva obra. Les dues activitats són gratuïtes i per a la visita del diumenge es requereix reserva prèvia trucant al 972 30 78 25 o per WhatsApp al 618 49 56 40. I recordeu també que aquest diumenge és el primer diumenge de mes i, per tant, l'entrada al Museu del Suro és gratuïta per a tots els visitants.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: res més. No em cal res més.
1: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
0: M'encanta quan em rius i em dius que vius per mi.
1: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
0: Quan es tornaran a veure, quan es mirem la veritat.
1: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

a Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

la música que hem triat per començar el nostre programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80. Una música, la que nosaltres us portem al vostre programa, molt ballable, tot i que sempre ens en recordem dels grans èxits de tota una generació, de tota una dècada. El programa s'havia de dir d'alguna manera la Factoria dels 80, però com veieu i escolteu, sempre dediquem també espai per les altres grans cançons que també, algunes dels 60, els 70 i els 90 ens han acompanyat. Amb Harold Melvin and the Blue Notes, una de les bandes capdavanteres del so de Filadèlfia, ens ha arribat amb la primera cançó del programa d'avui, Don't Leave Me This Way, no em deixis d'aquesta manera. Salutacions de Rafael Cordí. Seguirem endavant perquè tenim més cançons, una altra balada ens acompanyarà, en aquest cas un dels grans èxits del 1985, la cançó de Jack Warner que es deia All I Need. Kenny Nolan amb la Like Dreaming i Robert Palmer amb Simply Irresistible també seran temes per al dia d'avui.

potència musical de Robert Palmer, un personatge prou conegut en el món del rock, del rhythm and blues i també amb els sons del reggae. Tot els va barrejar molt i molt bé aquest personatge nascut a Anglaterra, Badley, el 1949. L'escoltàvem des d'un dels seus grans èxits, en concret des de l'any 1988, amb Simply Irresistible. Una balada ara mateix, amb Peter Cetera i Amy Grant, la cançó Next Time I Fall in Love, la propera vegada que m'enamori, era un dels èxits del 1986, i també ens acompanyarà Billy Ocean, amb un dels grans èxits de la música disco, el Suddenly. Estàs escoltant La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbett.

0: dels primers artistes caribenys que varen ser abraçats, per dir-ho d'aquesta manera, per la Music Television i que va aconseguir tota una sèrie de grans èxits de top 10 a les llistes americanes als anys 80. Nascut el 1950 a la illa de Trinidad com a Leslie Charles. Billy Ocean, l'hem escoltat amb el vostre espai.
1: Avis Factory, la factoria dels 80.
0: Anem a escoltar uns èxits ara mateix de Queen, You and I, es diu la cançó. Whitney Houston ens acompanyarà amb One Moment in Time des dels Jocs Olímpics de Los Angeles del 84. I un parell de cançons d'Ava, el I Let the Music Speak, i també hem triat per al dia d'avui un conegudíssim Dancing Queen aquí a la factoria dels 80. Queen amb Whitney Houston i Ava.

I Adore Me Amor és una de les cançons que ens aportaven ara mateix Color Me Bad. Recordàvem aquest extraordinari temi des del 1991. Abans Jimmy Cliff ens aportava tot un clàssic entre els clàssics, la cançó anomenada Reggae Night, també un dels grans èxits de la música. Anem a ballar una estoneta amb Chico Sechi Project, que ens aportava un tema que es deia Whip of the Rhythm. És un dels clàssics del millor de la música disco italiana des del 1989, i Silver Pozzoli, per continuar el mateix ritme a la factoria dels 80, ens servirà la peça Around My Dream des del 1985. Recordarem aquests grans temes a la factoria dels 80 amb aquesta primera part del programa d'avui.

La música de sempre, la música dels 80, la factoria dels 80, The 80's Factory. Aquest espai que ens ha portat ara la música de Silver Potsoli, Around My Dream. Si vols escoltar música, si vols que posem música de la que tu t'agrada també en aquest espai, només és enviar-nos un correu electrònic a Ràdio a la Carta, tot junt, radioalacarta@hotmail.com. I estarem aquí, amb tu, per posar-te qualsevol d'aquestes cançons fantàstiques dels anys 80, com aquesta, amb la qual acabem la primera part. Madonna, Who's That Girl?

0: Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, com esteu? Avui és divendres 5 de juny del 2026. A Begú han vist sortir el sol fa justament una hora i 47 minuts i ara mateix ja estan a una temperatura de 16 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que s'ha detingut a Girona un narcotraficant fugit que justament s'amagava a Santa Cristina d'Aro. A més, parlarem de que la Bisbal ha iniciat la reforma integral del pavelló d'esports amb una inversió de 1,45 milions d'euros. I també destacarem que Torroella de Montgrí i l'Estartit ja han obert la recollida de propostes per als pressupostos participatius per l'any 2027. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb la portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Marina Figueres, per parlar de com afronten la temporada turística a aquest sector i, a més, també parlarem de les darreres dades d'ocupació i de treball a dins del sector. I com cada divendres, també parlarem de nutrició amb la nostra nutricionista de confiança, l'Anna Pujol. De seguida ampliem tota aquesta informació. Abans, però, hem d'anar a fer un repàs als principals titulars. Primer de tot, saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que han detingut a Girona un narcotraficant fugit que s'amagava a Santa Cristina d'Aro.
1: El fugitiu complia una condemna per tràfic de drogues i participació en una organització criminal. Durant mesos va amagar a Santa Cristina d'Aro, on també treballava de manera irregular en el sector de la construcció.
0: I canviem de tema perquè la Bisbal ha iniciat la reforma integral del pavelló d'esports amb una inversió de 1,45 milions d'euros, Joan.
1: El projecte està valorat en més d'1,45 milions d'euros. L'actuació ampliarà els vestidors, modernitzarà els accessos, renovarà les instal·lacions i millorarà la seguretat i l'accessibilitat de l'equipament.

0: I Torroella de Montgrí i l'Estartit obren la recollida de propostes dels pressupostos participatius del 2027, Joan.
1: La ciutadania podrà decidir el destí de 150.000 euros del pressupost municipal del 2027, presentant propostes d'inversió que es votaran durant el novembre del 2026. Es tracta de la cinquena edició d'un procés que busca implicar els veïns i veïnes en la definició de les inversions municipals.
0: I 8 municipis del Baix Empordà organitzen caminades per defensar els drets de la gent gran.
1: La comarca commemorarà el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament envers les persones grans, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquests abusos i promoure una major consciència social sobre aquesta realitat.
0: I un d'aquests municipis que reivindica els drets de la gent gran és Palafrugell, perquè, Ferran, bon dia.
2: Bon dia, Maria.
0: El municipi reivindica així el Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran.
2: Els actes inclouen una passejada amb batucada, lectura de manifest i espectacle teatral. Els dies previs hi ha... Bon dia, Maria.
0: El municipi reivindica així el Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran.
2: Els actes inclouen una passejada...

0: cercaviles, espectacles familiars, música en directe i l'estrena d'un nou gegant dedicat a Modest Cuixart.
1: I Calonge i Sant Antoni impulsa una setmana d'activitats per conscienciar sobre els reptes ambientals, Joan.
2: El municipi celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb el programa Petites Accions Grans Onades, que ofereix activitats gratuïtes del 3 a l'11 de juny. La iniciativa inclou experiències immersives, tallers, sortides i xerrades per promoure la sostenibilitat, la protecció del litoral i la participació ciutadana.
1: I el Costa Brava Blue Wave Fest programa una trentena d'activitats per promoure el busseig sostenible.
2: El festival inclou immersions, neteges, conferències, tallers i activitats educatives amb l'objectiu de fomentar un model de busseig més sostenible i conscienciar sobre la protecció dels oceans. La proposta reunirà participants de diversos perfils amb un programa que combina divulgació científica, activitats pràctiques i accions de sensibilització ambiental.
1: I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
3: Bon dia, Maria.
1: I és que els gegants de Torroella s'incorporen al primer arxiu digital en 3D de la cultura popular catalana.
3: Els gegants de Torroella de Montgrí ja formen part del primer arxiu digital en 3 dimensions de la imatgeria festiva catalana. El projecte impulsat per la Generalitat vol preservar i divulgar aquest patrimoni cultural a través de les noves tecnologies.
1: I canviant de tema, perquè el Rumba Palamós celebrarà la seva 13a edició amb 5 concerts gratuïts durant el mes de juliol.
3: Palamós acollirà durant el mes de juliol una nova edició del festival Rumba Palamós. El certamen oferirà 5 concerts gratuïts de rumba catalana i mantindrà l'aposta per l'ús exclusiu d'energia renovable.
1: I ens atem breument a la plana esportiva perquè unes 400 bicicletes participaran aquest dissabte a la Ter Bike Experience.
3: El Ter Bike Experience reunirà prop de 400 participants en una marxa cicloturista entre Setcases i l'Estartit. La prova recorrerà la ruta del Ter i combinarà esport, natura i descoberta del territori.
1: I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs de les notícies que passen més enllà del Baix Empordà. I és que mestres i professors han dit que no al preacord que han signat els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació i han dit que no amb un suport molt ampli. I és que la consulta, que va començar dilluns, es va tancar aquest dijous al migdia i els resultats han estat contundents. I és que més del 65% dels docents han votat no al pacte amb Educació i es comprometen a continuar les vagues i manifestacions que siguin necessàries per reivindicar els seus drets. A més, hem de parlar del primer pacient infectat d'antivirus a l'estat espanyol, que ja ha rebut finalment l'alta després de donar negatiu en les diverses PCRs que se li han fet. I és que se n'hi han fet 2 i en 3 dies l'home no ha presentat cap símptoma. Té 70 anys i se sotmetrà a un seguiment clínic durant els propers 6 mesos per controlar les possibles seqüeles i monitorar la seva evolució. I canviem de tema perquè la il·lustradora franco-iraniana Marjan Starpi, autora del fenomen de novel·la gràfica Persèpolis, ha mort als 56 anys, segons ha confirmat la seva família a l'agència AFP Press aquest dijous. En el text que recull la premsa francesa, la família de l'artista assegura que Marjan Starpi ha mort de tristesa poc més d'un any després de la mort del seu marit Matías Ripa i l'amor de la seva vida. I les pluges i el vent d'aquest dijous han aigualit la primera gran jornada del Primavera Sound amb la cancel·lació a última hora dels 3 grans caps de cartell. Concretament s'han cancel·lat els concerts de Doja Cat, Massive Attack, Bad Gyal i Alex G, aquests caps de cartell que finalment no han pogut actuar doncs, per aquestes pluges al Primavera Sound. Veurem com acaba evolucionant l'edició, jo crec que avui més positivament. El que sí que ara ho anem a veure en aquest repàs del temps amb l'Isaac Vila. I és que hem de saludar l'Isaac Vila. Bon dia, Isaac.
4: Cap de setmana que es presenta avui...
1: Doncs allò, no el saludem. Anem directament a aquest...

0: repàs de la previsió meteorològica.
1: Bon dia. Després d'aquest canvi de temps, d'aquest front fred que ens va creuar ahir al vespre i que va deixar una tarda força hivernal, com a mínim amb un temps d'hivern i amb una temperatura molt més fresca, ens llevem amb aquests intervals de núvols residuals. Després de la pluja d'ahir, destaquem els 23 litres per metre quadrat a Sant Feliu, els 18, pràcticament 19 litres a Palafrugell, els 11 a Torroella de Montgrí, els 13 a la Tallada d'Empordà, per exemple, els 10 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà. Una pluja molt benvinguda que ha fet que la temperatura ara baixés sigui més baixa. Valors entre els 15 i els 16 graus, per tant, fresqueta matinal, s'agraeix, però que avui la temperatura màxima quedarà una mica més curta. Per tant, esperem un ambient molt més fresc, sobretot a les hores centrals del dia. A partir de demà dissabte i diumenge, la temperatura augmentarà, no farà tanta calor, però sí que tornarem a estar per sobre dels valors dels 25-25 graus, 25 o 26 graus, a tot estirar al centre del dia. Tot plegat amb un dissabte i un diumenge amb més domini del sol i amb una més tranquil·litat, amb un ambient preestiuenc.
0: Doncs veurem com ens acompanya aquest ambient preestiuenc. No gaire fan d'aquest ambient preestiuenc, preferim les pluges cap aquí, però sí que és cert que ara aquest temps toca gaudir d'aquestes temperatures més suaus, que potser són més habituals per l'època que no pas les que vam tenir les darreres setmanes. Isaac Vilà, moltes gràcies per aquest repàs de la previsió meteorològica. Nosaltres ara fem una petita desconnexió i en res. Ràdio Palafrugell.
2: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
3: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
4: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, dijous 4 de juny. Rua dels infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb l'actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fanguejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
5: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
5: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
3: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
5: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
6: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània, a cada lectora i lector la seva lectura.
7: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
8: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
9: A on?
8: Al reidelarajola.com.
9: A on?
8: Al reidelarajola.com.

0: I la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta de les dificultats creixents que hi ha per cobrir els llocs de treball dins el sector. I és que segons una enquesta que s'ha fet entre les empreses associades de les 13 entitats que formen part de la Federació, aquest any s'han necessitat entre 4 i 5 treballadors per empresa, una xifra que equival a uns 8.000 llocs de feina. Per parlar d'aquesta i altres dades del sector, ens visita la portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Marina Figueres. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè, és clar, no sé si dins del sector s'aconsegueixen cobrir totes aquestes vacants en les plantilles abans de començar la temporada, perquè podríem dir que la temporada ja ha començat, no?
1: Sí, la temporada ha començat, sí, ara ja podríem dir que la temporada ha començat, aquest any és veritat que la Setmana Santa la vam tenir una mica més d'hora, però bueno, a partir del maig ja tots els establiments estan oberts, sobretot en el allotjament turístic, que és on doncs, potser hi ha més, és més temporal, tot i que estem intentant el que diem desestacionalització i cada vegada tenim més establiments que obren tot l'any, però sí que, bueno, certament, al final el volum de treballadors és més aviat ara aquesta època i costa molt, però costa ja no només aquesta època, costa durant tot l'any, o sigui, és molt difícil, és difícil poder cobrir totes les vacants que hi ha i sobretot es tarda molt a poder-les cobrir, no? Ens deien els associats que és entre 15 dies i 3 mesos, però clar, el que està 3 mesos, o fins i tot alguns, em diu, jo estic buscant, fa no sé quan que estic buscant un recepcionista i és que no el trobo, o sigui, m'hi haig de posar jo perquè no trobo, o sigui, el mateix propietari perquè no trobo personal per poder cobrir aquestes vacants.
0: Clar, no sé a què es deu, no?, tota aquesta problemàtica a l'hora de cobrir aquestes vacants, no?, perquè potser els que triguen 15 dies no és tanta problemàtica en cobrir una vacant, però quan s'allarga 3 mesos potser és més un problema, no?
1: Sí, és un problema, i quan no es pot també, quan també es pot cobrir. Però jo també, o sigui, sempre nosaltres com a sector volem dir que al final és una problemàtica que passa molt, que ens està passant a molts sectors, i al final és una problemàtica de país, perquè si tu parles amb altres sectors també els hi costa molt cobrir aquestes vacants. I a vegades, bueno, bé, també es deu, segurament, bueno, nosaltres el que ens diuen, no?, els nostres empreses associades, doncs a vegades també es diu, per exemple, doncs pel tema, segurament alguna vegada doncs no per falta de formació, també falta d'absència d'experiència de professionals, o també per sobretot la principal escassetat de candidatures, no ens arriben suficients candidatures per poder cobrir quan hi ha moltes persones en aquest país que no tenen feina, no?
0: Clar, no sé quin impacte té això al final per les plantilles i també per les empreses del sector. Parlaves, no?, de que hi ha gent que està intentant cobrir certes posicions, per exemple, de recepcionista, que no cobreix aquesta posició i s'hi ha d'acabar posant algú de la plantilla existent. Clar, no sé si hi ha altres problemàtiques que acaben impactant tant en la plantilla com a les empreses.
1: Sí, una de les problemàtiques que ens passen i que ens diuen cada any és que a vegades no poden doncs obrir serveis, no?, a nivell potser d'allotjament, no poden obrir serveis, o potser al torn de la nit en restauració doncs tampoc es pot obrir, perquè es pot donar perquè no tenen suficient plantilla, perquè al final tampoc el que no pots fer és sobrecarregar els equips. Per tant, s'han de perdre, bueno, doncs, s'han de fer coses com aquestes, doncs no obrir serveis, alguns ens diuen no poden créixer empresarialment doncs per això, tancament temporal de això, la pèrdua de qualitat en l'atenció al client, perquè a vegades també al final doncs no pots cobrir tots i sobretot en temporada on hi ha molt volum de clients. Per tant, doncs s'han de prendre aquestes decisions i al final no, per exemple, no obrir a la nit, doncs és una pèrdua empresarial, no? És una pèrdua econòmica, i és una pèrdua econòmica no per l'empresa, sinó per tot el territori, no? Perquè al final tots paguen impostos i tot reparteix sobre el territori, no? Perquè el turisme i l'hostaleria són sectors com tots els altres sectors que reverteixen sobre l'economia d'un territori i d'un país.
0: Clar, no sé si la problemàtica segueix aquest camí, com acabarà impactant això a llarg termini, no? Parlàvem d'aquesta economia de país, com acabarà afectant, no?, aquesta falta de personal dins d'aquest sector, que recordem-ho, no és l'únic.
1: Sí, i falta de personal i sobretot un tema que nosaltres també comentem, el tema de l'absentisme. O sigui, el tema de l'absentisme repercuteix a les empreses, repercuteix en un territori i a les empreses molts costos econòmics, moltíssims, i això també al final doncs tot fa perdre competitivitat en un país. O sigui, i és que el que ens passa és que ara jo et parlo com a hostaleria, com a hostaleria de Girona, però és que això està passant a tots els sectors empresarials. O sigui, grans patronals com són Foment, Pimec, estan, o la COE a nivell més estatal, estan demanant que això ha de canviar. S'han de buscar fórmules per tal que l'absentisme doncs no sigui una problemàtica i per tal de que puguem cobrir i per tal que també podem cobrir llocs de treball, perquè al final doncs tot repercuteix sobre l'economia d'un país, i al final és que les empreses, o sigui, en aquest món també viuen un món que necessitem que les empreses funcionin, necessitem que l'economia tiri, no? Ja no és un problema d'un sector, ni és un problema d'una empresa, sinó és un problema d'un territori, és un problema d'un país, i això s'ha de, i creiem que al final el que s'ha de fer és, doncs, s'han de canviar les polítiques, s'han de posar polítiques actives, ocupació, que s'entengui el món empresarial com un ventall de possibilitats i oportunitats per a la societat, i sobretot polítiques que afavoreixin el sector empresarial, no? Que sembla que ara les empreses, doncs, és com que segons quina administració, és que és com mal vistes, però és que al final són les que reactiven tot un país, no?
0: Clar, parlaves d'aquestes solucions, però no sé si hi ha solucions més específiques per millorar aquestes dades en l'àmbit laboral en el sector turístic. No sé com ho viviu vosaltres, si caldrien fer programes d'incentivació de l'ocupació en aquest sector, i més ara que s'està treballant en aquesta desestacionalització, no? No sé si hi ha mesures concretes que creieu que calgui aplicar en el sector turístic.
1: A mesures concretes és d'incentivar, s'han d'incentivar que les persones, incentivar que polítiques que incentivin a treballar que incentivin a treballar i en el sector i en tots els sectors, però que sobretot que incentivin, perquè ja no és un tant problema de formació, que també és veritat que hi ha d'haver-hi potser més formació específica, però ja n'hi ha moltes de programes de formació, tenim el dual, formació contínua, hi ha moltes escoles d'hostaleria, o sigui, a vegades no ens hem de centrar només al sector. Sí que és veritat que potser nosaltres com a sector, doncs, sí que hem de fer com més, intentar retenir el talent, com més polítiques per intentar retenir el talent, per intentar, doncs, que atraure tot aquest talent, però al final també s'ha de veure, s'ha de fer unes polítiques de no desmereixer el sector turístic, que sembla que ara doncs tothom és com desmereixer el sector turístic i una mica atraure, no? que al final som un sector que és atraient i que al final doncs hi ha feina i al final és una possibilitat de professional en molts camps i té molts perfils, molts àmbits en què es pugui créixer una persona, no?
0: Canviant de tema, perquè també, no, ja explicàvem que ha començat aquesta temporada turística, com han anat aquests primers mesos de l'any? És a dir, venim, no, d'un maig que ha sigut prou bo, aquesta Setmana Santa que potser era una mica aviat, però com està el sector? Com veieu aquesta prèvia a la temporada d'estiu i com veieu que vagin els propers mesos? Com preveieu que poden anar?
1: Bé, és una mica d'hora fer una mica de previsions. Sí que és veritat que fins a dia d'ara doncs, hi ha hagut un bon maig, sobretot. Nosaltres al final aglutinem totes les comarques i no només... Llavors tenim com diferents visions i diferents... No tothom té les mateixes xifres, ni no tothom, no? Per exemple, doncs, Ciutat de Girona, evidentment, amb tot el que és Temps de Flors, amb tots els esdeveniments que han tingut, doncs han tingut un bon maig, han tingut una bona temporada, i també a nivell de gener i maig doncs, han tingut unes bones xifres i estan contents, sobretot la restauració tira molt a la Ciutat de Girona. El que és més a les zones interiors, zones de muntanya, per la neu, doncs aquest any ha estat molt bon any a nivell de neu, ja han treballat i han estat contents a nivell de restauració. És veritat que el tiquet mig doncs ha baixat, però això és una tendència que ja portem d'uns anys. També és veritat que els hàbits de de consum de la gent, o els hàbits d'anar a menjar, doncs han canviat. Ara tothom ja no potser demana dos plats, sinó que és més un compartir un plat, però això és una mica la tendència a nivell social que ha canviat. Llavors, ja, bueno, el tema costa, doncs, sí que fins a setmana, bueno, va començar una mica Setmana Santa, no tots van obrir, perquè al final, com que era aquell aviat i queden uns mesos que tampoc treballes, però bueno, molts van, sí que van obrir i ja van tirar, doncs hem d'esperar, perquè el tema costa sí que hi ha hagut el maig ha sigut bo, però bueno, el que és els mesos anteriors doncs ha sigut més baix, perquè tampoc teníem tota la flota oberta, no? Però bueno, es preveu, les dades diuen que es preveu que sigui un bon any, però s'ha d'acabar de veure també, al final el sector turístic també ens afecta tot el que són doncs tot el món global, no?
0: Sí.
1: Doncs, tenim totes les guerres que hi ha,
0: sí.
1: O a nivell de l'Orient Mitjà, o al nivell de tots els que és, bueno, tot ens afecta, no? O el tema dels Estats Units, bé, tot això, hem de mirar-ho també.
0: Just anava a preguntar això, si creieu que el context internacional en el qual ens trobem podria afectar una mica la fluïdesa, no?, que tenim de turista internacional, no?, sobretot aquí a la nostra zona, comarques gironines, en aquesta temporada d'estiu hi sol haver bastant més turisme internacional. No sé si creieu que això acabarà, aquest context internacional acabarà impactant una mica en els visitants que rebem.
1: Tot impacta, perquè al final tot impacta. És veritat que el nostre visitant a nivell internacional principalment és el francès, i és el francès que ens arriba moltes vegades amb cotxe. Sí que certament si doncs la gasolina, no?, doncs puja, doncs clar, i és molt car viatjar d'un lloc a l'altre, doncs impacta, no? Però és un turista molt proper, molt, que està aquí, que arriba, doncs que això, que arriba en cotxe, i al final doncs el tenim molt al costat, i no hi ha un molt gruix de turistes que vinguin de molt lluny, no? Però bé, tot s'ha de veure, perquè al final sempre impacta, ja, sobretot a nivell econòmic, no? Si hi ha una inflació, o si hi ha una gasolina que puja molt, doncs pot ser. Però no, ara és una mica d'hora saber-ho, no? Alguns ens diuen que sí, però bueno, com que el turisme que tenim aquí, per exemple, Barcelona sí que té un turista internacional més disseminat i molt tipus, i també gent que arriba dels Estats Units, aquí no ens passa tant, no? Tenim el turista internacional, és a dir, que el francès principalment és el 50% del turista internacional que ens arriba, i és proper i arriba molt en cotxe.
0: Doncs estarem molt pendents d'aquestes dades, d'aquestes previsions. Hem parlat amb la portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Marina Figueres. Gràcies per ser aquí al Supermatí i per parlar una mica més d'aquestes dades d'ocupació en el sector, i també d'aquestes previsions que ja venen per aquesta temporada d'estiu. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon divendres.
1: Vale, adéu, bon divendres, adéu.
0: I nosaltres escoltem una mica de música amb Saxeni i Els ulls que et mirin.

0: I quan falten pocs segons per arribar al punt de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que s'ha detingut a Girona un narcotraficant fugit que s'amagava a Santa Cristina d'Aro. El fugitiu complia una condemna per tràfic de drogues i participació en una organització criminal. Durant mesos es va amagar a Santa Cristina d'Aro, on també treballava de manera irregular en el sector de la construcció, Joan.
1: Segons la investigació policial, l'home formava part d'una xarxa dedicada a introduir haixix procedent del Marroc a través de la costa mediterrània. La droga arribava per mar i posteriorment es distribuïa per carretera a diferents punts de l'estat. Per evitar ser localitzat, el fugitiu es va refugiar durant mesos al domicili de la seva mare a Santa Cristina d'Aro. Els investigadors consideren que aquesta va ser la principal base d'operacions mentre es mantenia ocult. Durant aquest període també hauria treballat de manera irregular per un contractista d'obres. Segons la policia, cobrava els treballs amb diners no declarats i sense cap tipus de contracte laboral. La investigació va anar a càrrec del grup de recerca activa de fugitius dels Mossos d'Esquadra, que va mantenir la vigilància sobre els moviments del sospitós durant diversos mesos. El dispositiu policial va culminar el 27 de maig amb la seva detenció a Girona. En aquell moment, segons la policia, intentava dirigir-se cap a França amb un vehicle propietat de la seva mare. Després de passar a disposició judicial, l'home va ingressar novament al centre penitenciari de Puig de les Basses, on continuarà complint la condemna pendent.
0: I la Bisbal inicia la reforma integral del pavelló d'esports amb una inversió de 1,45 milions d'euros. L'actuació ampliarà els vestidors, modernitzarà els accessos, renovarà també les instal·lacions i millorarà la seguretat i l'accessibilitat a l'equipament, Joan.
1: L'actuació es desenvoluparà en 4 fases per reduir al màxim l'impacte sobre l'activitat esportiva habitual. Els primers treballs se centraran en la pista principal, amb la previsió que pugui tornar a estar operativa a l'inici de la nova temporada esportiva, al setembre vinent. El pavelló construït als anys 80 presentava limitacions estructurals i funcionals que les reformes especials fetes durant les darreres dècades no havien resolt. Entre les principals necessitats hi havia l'ampliació dels vestidors, la millora de la seguretat i l'accessibilitat, així com la creació de nous espais per donar servei a l'elevada activitat esportiva que acull actualment l'equipament. Una de les actuacions destacades serà la construcció d'un nou edifici annex de planta baixa amb 4 vestidors addicionals, un despatx i un porxo d'accés. Aquesta ampliació ocuparà una superfície de 187 metres quadrats i permetrà descongestionar l'ús compartit dels vestidors actuals entre el pavelló d'esports i el pavelló firal. El projecte també preveu la reforma integral de l'entrada principal. L'actual accés es transformarà en un vestíbul més ampli, accessible i amb més llum natural, i a l'exterior es construirà un nou porxo per millorar la funcionalitat i la imatge de l'equipament. Les obres inclouran igualment la renovació de la coberta i de diverses instal·lacions tècniques per solucionar problemes d'humitats i adaptar l'edifici a la normativa vigent en matèria de seguretat, accessibilitat i protecció contra incendis. Entre les millores previstes hi ha la instal·lació d'exutoris al gimnàs. A més, el conjunt esportiu renovarà la seva imatge exterior amb un nou revestiment de xapa perforada d'alumini que unificarà l'estètica de la zona esportiva i reforçarà la identitat de l'espai. L'actuació afecta una superfície total d'uns 515 metres quadrats i incorpora una reserva d'espais per a futures ampliacions. Segons l'Ajuntament, aquesta inversió forma part de l'estratègia de modernització dels equipaments municipals i dona continuïtat a les millores executades recentment al pavelló firal.
0: I Torroella de Montgrí i l'Estartit obren la recollida de propostes dels pressupostos participatius pel 2027. La ciutadania podrà decidir el destí de 150.000 euros del pressupost municipal del 2027, presentant propostes d'inversió que es votaran durant el novembre d'aquest any. Es tracta de la 5a edició d'un procés que busca implicar els veïns i veïnes en la definició de les inversions municipals.
1: La fase de presentació de propostes s'ha obert aquesta setmana i estarà activa durant un mes. Tant la ciutadania com les entitats del municipi poden presentar iniciatives que contribueixin a millorar els espais, equipaments o serveis públics. Del pressupost total destinat al procés, 110.000 euros es reservaran per a projectes al nucli de Torroella de Montgrí i 40.000 per a l'Estartit. Les propostes hauran de correspondre a inversions municipals concretes, viables tècnicament i econòmicament, ajustades a les competències de l'Ajuntament i compatibles amb la normativa vigent i els plans municipals aprovats. També hauran de respectar els límits econòmics establerts per a cada àmbit territorial. La participació es podrà fer de manera telemàtica a través de la plataforma Decidim o presencialment mitjançant les butlletes que es podran dipositar a les urnes habilitades en diversos equipaments municipals dels dos nuclis. Durant aquest període també s'organitzaran sessions informatives i tallers participatius amb l'objectiu de facilitar la presentació de propostes i fomentar la implicació ciutadana. Un cop finalitzada la fase de recollida, els projectes seran sotmesos a una valoració tècnica i posteriorment es prioritzaran. Aquest procés es desenvoluparà entre els mesos de juny i octubre d'aquest 2026. La votació final tindrà lloc al novembre i inclourà un màxim de 10 propostes a Torroella de Montgrí i 5 a l'Estartit. Les iniciatives més votades s'incorporaran al pressupost municipal i s'executaran al llarg de l'any 2027.
0: I 8 municipis del Baix Empordà organitzen caminades per defensar els drets de la gent gran. La comarca commemorarà el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament envers les persones grans, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquests abusos i promoure una major consciència social sobre aquesta realitat, Joan.
1: La iniciativa està impulsada per l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb la col·laboració de diversos ajuntaments, DipSalut i entitats del territori. Les caminades es desenvoluparan a Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro, Pals i la Tallada d'Empordà. Els organitzadors volen donar visibilitat a una problemàtica que afecta la salut, la dignitat i els drets de milions de persones grans. Les activitats també busquen fomentar el respecte cap a aquest col·lectiu i reforçar la consciència social sobre les situacions d'abús i maltractament. La primera jornada tindrà lloc el 15 de juny en caminades a Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, la Bisbal d'Empordà i Palafrugell. L'endemà, el 16 de juny, serà el torn de Santa Cristina d'Aro, Pals i la Tallada d'Empordà. El Consell Comarcal anima la ciutadania a participar en aquestes activitats per fer visible aquesta realitat i defensar els drets de les persones grans. Les persones interessades poden consultar els detalls de cada caminada a través dels canals informatius de l'Àrea de Serveis Socials.
0: De fet, Palafrugell organitzarà diversos actes amb motiu d'aquest Dia Internacional contra el Maltractament de la Gent Gran el 15 de juny i algunes començaran abans de la data. La jornada reivindicativa es farà sota el lema «Soc gran, no invisible». Inclourà dues xerrades per la gent gran, Ferran.
2: La primera serà el dimarts 9 de juny a les 6 de la tarda al Consell de la Gent Gran sobre seguretat ciutadana i prevenció d'estafes a càrrec de la Policia Comunitària de Palafrugell i el dijous 11 de juny a 6:15 a l'Esplai La Caixa una sessió sobre els drets al final de la vida amb l'associació Dret a Morir Dignament. Ho explica el regidor de Gent Gran, Guillem Genover.
3: Hi ha una xerrada, Seguretat i Gent Gran, d'en Didac Martínez, el sergent de la policia, que va molt bé, doncs, perquè la gent es mentalitzi a vegades de coses que et pots passar, perquè els que són més grans vas de més bona fe i a vegades, doncs, te volen enganyar una mica, si poden, la gent, eh? I el dia 11, doncs, hi ha un altre, doncs, sobre els drets al final de la vida, no hi ha vida plena sense mort digna, que això ho fa voluntàries de l'Associació del Dret a Morir Dignament. En aquest el farem a l'Esplai La Caixa i el de la Seguretat el farem en el Consell de la Gent Gran.
2: El 15 de juny, a les 10 del matí, es farà l'acte central. La jornada començarà al Consell de la Gent Gran, des d'on es farà una passejada oberta a la participació ciutadana. El recorregut farà dues voltes a l'antiga muralla de Palafrugell i la jornada comptarà amb la batucada de l'Escola Sant Jordi i cal portar una samarreta blava.
3: Farem, doncs, el 7 dilluns aquest any, dues voltes a la muralla. Després, a Plaça Nova, fem l'acte, doncs, fem un acte... Fem, diguem, la passejada és reivindicativa, amb pitos, amb la batucada, vull dir que hi ha fressa i soroll.
2: A 11:15 es llegirà el manifest institucional a Plaça Nova. Servirà per posar veu a les reivindicacions sobre el bon tracte, la dignitat i els drets de la gent gran.
3: Es fa una lectura d'un manifest institucional i llavors es fa un petit espectacle de teatre a Plaça Nova de l'Eric Osvaldo Studios, doncs, que fa els alumnes que té, doncs, els fa intervenir. L'any passat va fer un gran ball de sumba i aquest any, doncs, farà aquesta obra teatral d'uns minuts, 10-15 minuts.
2: També hi haurà un espectacle teatral, com sentíem, a càrrec de l'Esplai La Caixa i Osvald Studios. L'acte acabarà amb un pica-pica. Els actes són organitzats per l'Ajuntament de Palafrugell, el Consell de la Gent Gran i la Fundació Palafrugell Gent Gran. I col·laboren la Fundació La Caixa, Palgesa, Dret a Morir Dignament Catalunya, l'Escola Sant Jordi, el Centre Fraternal, la Policia Local i Osvald Studios.
0: I ens quedem a Palafrugell perquè la cultura popular tornarà a ser protagonista aquest cap de setmana a les festes de primavera amb una nova edició de Palafrugell en dansa. La iniciativa, organitzada per la colla gegantera de Palafrugell, amplia enguany el seu format i organitzarà activitats des de demà mateix al migdia fins a la nit, Ferran.
2: L'objectiu és recuperar l'esperit de les antigues celebracions de primavera que als anys 80 reunien gegants, bestiari i danses tradicionals. Segons ha explicat el membre de la colla gegantera, Miquel Muñiz, la bona acollida de la primera edició ha motivat l'ampliació del programa.
4: En aquell moment, a Palafrugell i altres llocs, doncs no hi havia gaire imatgeria festiva ni danses populars que s'havien perdut pel franquisme, i va ser una manera d'impulsar tots aquests balls i de donar-los una cabuda, i van venir doncs gegants d'arreu del territori, bèsties i altres balls que han donat vida a aquesta nova proposta de la colla gegantera, que és el Palafrugell en dansa.
2: Les activitats començaran demà al migdia a la Bòbila amb una mostra de danses pensada per al públic familiar. L'espai estarà adaptat a persones amb sensibilitat auditiva i mobilitat reduïda. Comptarà amb l'Esbart Tagarenc, el Ball de la Cega, els Capgrossos de Mont-ras i els Gegants de Palafrugell.
4: Serà un espai tranquil i familiar, i a més, una cosa molt interessant és que fem una col·laboració amb Oti Oswald Teatre Infantil, que ho porta la Maribel Cano, i hem adaptat una presentació per part dels actors i actrius joves que presentaran tots aquests balls, i d'aquesta manera serà molt dinàmic i molt divertit.
2: A la tarda, la programació continuarà amb una plantada d'imatgeria festiva davant de l'Ajuntament i una cercavila pels carrers del centre. Abans de l'inici del recorregut, s'estrenarà un nou gegant petit inspirat en el pintor Modest Cuixart,
4: per commemorar el centenari del seu naixement. És un gegant petit que ha estat subvencionat per la Fundació Cuixart, i és una col·laboració que fem amb la colla, que a partir d'ara, doncs, aquest gegant petit que ha estat esculpit i confeccionat al taller Gla de Cassà de la Selva formarà part de la nostra família gegantera a partir d'ara.
2: Plaça Nova acollirà posteriorment una gran mostra de cultura popular amb la participació de colles i agrupacions d'arreu del país. Entre els convidats hi haurà gegants, capgrossos, bastoners, bestiari i grups de dansa tradicional. Una de les novetats destacades serà la presència de la cultura amaziga com a convidada especial de l'edició d'enguany. La jornada també inclourà l'estrena del Ball de Primavera, una nova composició creada per Monti Galdón per elements festius de Palafrugell. La música en directe anirà a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. I el programa es completarà amb un ball folk participatiu, una cercavila nocturna amb llanternes fins a l'Espai Cuixart i una actuació musical per tancar la jornada.
0: I Galonja i Sant Antoni impulsa una setmana d'activitats per conscienciar sobre els reptes ambientals. El municipi celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb el programa Petites Accions, Grans Onades, que ofereixen activitats gratuïtes del 3 al 11 de juny. La iniciativa inclou experiències immersives, tallers, sortides i xerrades per promoure la sostenibilitat, la protecció del litoral i també la participació ciutadana, Joan.
1: La regidora de Medi Ambient, Lídia Sánchez, explica que el programa pretén convidar la ciutadania a conèixer i protegir l'entorn natural del municipi. Segons destaca, l'objectiu és fomentar la implicació de veïns i visitants en la preservació del litoral, els espais naturals i la biodiversitat local. Sánchez també assenyala que les activitats s'emmarquen en les línies de treball que impulsa l'Ajuntament per reforçar la protecció dels ecosistemes marins, promoure hàbits més sostenibles, afavorir la reutilització i el reciclatge i generar espais de participació ciutadana davant dels desafiaments ambientals actuals. Entre les propostes més destacades hi ha una experiència immersiva dins d'un submarí instal·lada a l'espigó del mig del passeig de Sant Antoni. L'activitat cedida per l'Institut de Ciències del Mar permet descobrir virtualment els fons marins del Cap de Creus i conèixer algunes de les investigacions que es desenvolupen al litoral català. La programació també inclou activitats centrades en la reducció de residus i l'aprofitament de recursos. És el cas de l'espectacle de carrer Autòpsia d'una paperera de la companyia Hivernacle, un taller de plantes remeieres, una sessió de cuina d'aprofitament i elaboració de melmelades i diversos tallers de costura per donar una segona vida a la roba en desús. Pel que fa al medi natural i marí, s'han organitzat una sortida en caiac amb recollida i anàlisi de mostres per detectar microplàstics, la presentació dels resultats sobre l'estat del medi submarí local en el marc del projecte Àrea Verda Marina de Colònia Sant Antoni i una caminada guiada per conèixer millor els espais naturals del municipi. Totes les activitats són gratuïtes. Les que tenen aforament limitat requereixen inscripció prèvia a través del portal de reserves municipal.
0: I I el Costa Brava Blue Wave Fest programa una trentena d'activitats per promoure el busseig sostenible. El festival inclou immersions, neteses, conferències, tallers i activitats per mirar de fer un busseig més sostenible i conscienciar sobre la protecció dels oceans, Joan.
1: El festival està impulsat per l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub i Blue Wave Alliance, una iniciativa vinculada a laboratoris ISDIN dedicada a la preservació dels oceans. També compta amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. La programació inclou activitats adreçades tant a persones que practiquen submarinisme com al públic en general. Entre les propostes hi haurà immersions guiades, tallers, conferències, neteges d'espais naturals i activitats de descoberta del medi marí. Entre les novetats destaca una campanya de recollida de residus durant tota la setmana. Els centres participants facilitaran material per promoure la retirada de deixalles dels espais litorals i també s'impulsarà la recollida de vestits de neoprè usats per afavorir-ne la reutilització. Una altra de les activitats destacades serà l'esnorkel nocturn, una proposta que permetrà observar el fons marí en un context diferent de l'habitual. La divulgació científica tindrà un paper rellevant dins del festival. Entre les activitats previstes destaca una conferència de Josep Pasqual, reconegut per la seva llarga trajectòria amb l'observació de temperatura del mar de l'Estartit. La xerrada coincidirà amb la vigília del Dia Mundial dels Oceans. El programa es desenvoluparà en diversos municipis de la Costa Brava, entre els quals hi ha l'Estartit, Begú, Palamós, Llafranc, Sant Feliu de Guíxols, l'Escala Llançà, Port de la Selva, Tossa de Mar i Blanes. El festival també inclourà activitats destinades als centres educatius per promoure el respecte pel medi marí entre infants i joves. Aquestes sessions es duran a terme durant els primers dies de juny.
0: I fins aquí aquest repàs de les principals notícies del Baix Empordà. Ara anem a parlar de nutrició amb la nostra dietista de confiança. I ara feia dies que no em tocava fer un supermatí de divendres i allò, sempre acabem de posar punt i final a la setmana, doncs amb la nostra dietista, nutricionista de confiança, l'Anna Pujol. Anna, com estàs? Com va el divendres?
5: Bon dia, Maria. Doncs bé, molt bé. Mira, acabant ja la setmana amb ganes d'aquest cap de setmana de juny, que a veure si fa bon temps.
0: Sí, esperem que sí. Segur que sí. Que sí. Doncs, avui, tema allò, ara, abans de començar, no, n'estàvem parlant, que és tema complicat, que és l'Ozempic, eh? Vull dir, això va ple a xarxes socials.
5: Total.
0: Esclar, què és això? Què és l'Ozempic? I què no és Ozempic? O sigui, què tenim, no, al mercat? Què és això?
5: Sí, mira, m'agrada que m'hagis proposat aquest tema, perquè veig que en el tema del impacte mediàtic a les xarxes, sobretot, se'n parla molt, i cada vegada la gent ho coneix més. Però hi haurà qui no sàpiga de què estem parlant, ara ho explicarem, no? Però la idea de parlar-vos d'això és posar una mica d'ordre i entendre què és, què no és, per qui és, per qui no és, vale? Perquè s'està donant com una solució màgica i potser no és tan màgica com ens pensem.
0: Exacte.
5: No? Llavors hem ficat una mica de claredat.
0: Mm-hmm.
5: Us explico. Mira, pels que no sapigueu de què estem parlant i acabeu d'aterrar, l'Ozempic és una marca, és un medicament. Vale? L'Ozempic és el nom de la marca. Hi ha altres noms, eh? Vull dir, hi ha altres noms amb el que podeu trobar que fan mm-hmm. el mateix.
0: Vull dir, podem trobar sí. el genèric del medicament i... Perquè realment és un medicament, això.
5: Això t'anava a dir. No oblidem, és un medicament. No és una cosa innocua ni res. Bueno, actua com un fàrmac, sí. Mm-hmm. Sí, és un fàrmac, és això. Vale. Per què ho dic? Perquè... Bueno, m'he sentit a dir gent que si era una vacuna, que si era una hormona, que si era un injectable, però no sabem què ens estem injectant, sí? Llavors, no, és un medicament, és un fàrmac, i com a fàrmac té els seus avantatges i els seus inconvenients, mm-hmm. vale? Què fa aquest fàrmac? El que fa és secretar una substància que actua al nostre cervell. No actua ni com a quemagreixos, no actua ni com a reducció d'estómac, ni res de tot això. Actua en el nostre cervell modulant la sensació de sacietat. Mm-hmm. Et dona la sensació de que no tens gana, de que estàs tip, diguéssim, de que no et cal menjar.
0: Mm-hmm. Clar.
5: Això és el que fa.
0: Mm-hmm. Sí. Important saber a quin públic va adreçat, perquè el seu medicament, no, vull dir, no tothom sí. el pot consumir.
5: Sí, sí, i a mi m'ha sorprès perquè fa, bueno, fa uns anys vaig anar a una formació d'aquestes que fem els nutricionistes de tant en quant, que ens reunim amb uns quants professionals de la salut, les trobades que fem a nivell mèdic, i s'ha començat a parlar, i la idea, quan la vam presentar, la idea era molt bona perquè anava adreçat a gent que tenia problemes de diabetis tipus 2, grans obesitats, riscos realment molt alts de salut, no? Risc de cardiovascular, risc de... un xungo, vull dir, algo important, no? Vull dir, la idea inicial és molt bona, però passa igual que sempre, que després vam veure oportunitat de negoci i ja està.
6: Sí, no, exacte, aquí... és que clar, vull dir, és per facilitar la vida, no? Potser amb aquestes persones que tenen aquesta obesitat que afecta la salut, que no, no és una obesitat estètica, és obesitat que afecta la salut, i també per aquelles persones, no, que tenien diabetis. És clar, tot això com acaba explotant i com acaba arribant al públic general.
5: Correcte, clar, perquè després es va veure com que no era la idea inicial, vull dir, no és un fàrmac que s'hagi creat per la pèrdua de pes, no, era un fàrmac creat per ajudar la gent amb diabetis o altres riscos de salut grans, no? Però s'ha vist que provocava una pèrdua de pes molt ràpida. Llavors, clar, vam dir, ostres, sorpresa, gent que potser s'estava plantejant una cirurgia bariàtrica o una reducció d'estómac, que és una intervenció quirúrgica, doncs potser no ha de passar per quiròfan i només amb un injectable ja ho tenim, no? I és com, uah, se'ns ha obert un món. Clar, llavors va ser que es va començar a comercialitzar i persones que no tenen cap problema de salut ni cap problema de diabetis ni cap obesitat s'ho comencen a prendre per un tema estètic de baixada de pes ràpida. I aquí és on t'ha arribat a dia d'avui.
6: Clar, a mi això de pèrdua de pes ràpid no és una cosa que estigui associada a una bona pèrdua de pes, per mi, eh? O sigui, aquesta idea que tinc concebuda que perdre pes mai és un camí fàcil, eh? Per tant, em dóna la sensació que això és una porta molt fàcil perquè aquesta pèrdua de pes sigui permanent.
5: Sí, clar, hi ha la part positiva, i és que, per exemple, als Estats Units, que és un, bueno, és un país on està durant molt temps es caracteritzat per les grans tasses d'obesitat, s'està veient que s'està reduint per primer cop en molts anys, no? Llavors dius, ostres, sembla que estem arreglant alguna cosa, bueno, per una part sí, però clar, no oblidem que és un fàrmac i que té efectes secundaris. I això molta gent a vegades no li fa cas o ho minimitza. I no, no, realment, si tu decideixes prendre't això, has de ser molt conscient dels riscos que també comporta, que no tot és tan maco. Juguen una mica potser amb la desesperació de la gent, no? Perquè sí, jo puc entendre que persones que porten molts anys lluitant amb una voler baixar de pes, això els acaben de donar com una solució miraculosa, no? Però, clar, també hi ha l'altra cara de la moneda, que ara l'anem a veure. Clar, la gent que s'ho comença a prendre, què se troben o què experimenten? Pot ser que comencis a notar moltes molèsties gastrointestinals, marejos, vòmits, diarrees, mal de panxa, i de cop aquesta sensació de no puc menjar res perquè no m'entra. Veig el menjar i em genera rebuig. Vull dir, estic tipa sempre, no? I és com, vale, m'acondiciona la vida social, m'acondiciona el de menjar fora, m'acondiciona el plaer de gaudir del menjar, sí? Vull dir que també és una cosa que, bueno, has de tenir en compte, que baixes de pes perquè realment deixes de menjar, punto, no hi ha res més.
6: Clar, però un cop deixes aquest Ozempic, què passa? Vull dir,
5: correcte,
6: perquè no és que corregeixis la teva relació amb el menjar, és que, com deies, deixes de menjar.
5: Sí, sí, sí, correcte. Clar, deixes de menjar, què passa? Que tens un risc nutricional. Pot ser que et faltin nutrients, llavors t'has de suplementar, sí? Perquè si no et trobes molt malament, vas molt baixa, vas molt xafada, no? Inclús amb l'estat d'ànim es pot notar. A part de les molèsties gastrointestinals, que bueno, hi ha gent que diu, mira, me compensa, doncs vale, d'acord, endavant. Però també no oblidem això, que ha d'haver-hi sí o sí un treball d'hàbits al darrere, perquè clar, també tu imagina't una persona que mengi molt malament, no hagi fet esport en seguida. Correcte. Comença a perdre això. Què passa? Que quedes com una mica esclau d'aquest medicament, perquè te l'has de prendre per sempre més, perquè la que deixis de prendre-ho, la gana et recupera com abans. Llavors tornes a menjar com abans, què passarà? Que recuperaràs tot el pes perdut o més. I és l'efecte rebote clàssic de tota la vida de les dietes. Vull dir, res nou.
6: No, no, no, no.
5: Sí, és que...
6: Res nou, res nou. Esclar, tot això, vull dir, t'acaba afectant el dia a dia, no? O sigui, al final t'estàs prenent una cosa que potser no és el que necessita el teu cos, no?
5: Correcte. Clar, pensa també, aquesta pèrdua de pes, pot ser que també perdis molta massa muscular, vale? I això també és un risc que s'ha de tenir en compte, perquè clar, al final deixes de menjar, llavors pot ser que estiguis ingerint menys proteïna de la que necessites, el teu múscul també quedi repercutit i perdis força, perdis tonificació i perdis múscul. Això també és un risc per la salut, sobretot en edats avançades encara amb més motiu, no? Llavors s'ha de conèixer. Jo et diria, a veure, tampoc és que estigui dient que no s'ho prengui ningú. Si tu decideixes prendre-t'ho perquè tens un risc de salut evident, perquè estàs com que ja no saps què més acudir tal, i vols prendre-ho per provar-ho, jo el que et recomanaria com a nutricionista és acompanya-ho sí o sí amb un canvi d'hàbits, amb una activitat física, amb un canvi en la teva vida en general, perquè així li trauràs profit, perquè si no et causen el risc de durant uns mesos perdràs els quilos que siguin, però a la que ja no puguis pagar aquest medicament o a la que ja diguis vull deixar de prendre-ho, estaràs com una mica amb por de dir, vale, ara què faig per no recuperar tot el pes perdut, que serà inevitable, no? Llavors és... Perquè clar, no oblidem que aquest medicament també actualment encara té un preu força elevat, que són 300 euros al mes.
6: Sí, no és barat.
5: No és barat, no és per tothom, jo ja ho entenc. I clar, imagina't que si durant un any t'has estat prenent això i t'has gastat, bueno, la barbaritat que t'has gastat, i després recuperes tot el pes perdut, dius, a quin preu? O sigui, per què ha servit tota aquesta inversió i passar per tot això si després torno al punt de sortida, no? Penseu-hi una mica més, que no us quedeu només amb el que us venguin a curt termini, sinó penseu una mica més enllà, a llarg termini. Llavors, si tu vols anar per aquí i prendre-t'ho, busca també ajuda, busca un acompanyament que t'ajudi a millorar el resum al menjar, a treballar els obstacles d'origen, a fer una mica canvi mental, un canvi de xip que t'ajudi també a que si quan deixi el medicament no caigui en els errors anteriors, clar.
6: I que a més aquest acompanyament et pot ajudar a millorar aquesta relació amb la teva alimentació, no? I amb els teus hàbits del dia a dia, no? Que crec que això és clau.
5: És clau per tothom, vulguis o no vulguis perdre pes.
6: Exacte.
5: Això també.
6: Exacte.
5: Sí, totalment.
6: Doncs...
5: Sí, bastant, com a resum jo et diria, si t'has de prendre això, que sigui perquè no hi ha altra via, perquè ja no... perquè està en risc la teva salut o perquè realment tens un problema mèdic greu, llavors t'ho prens. Si no és així, no comencis per aquí, busca altres solucions.
6: Correcte.
5: Perquè potser et sortiran més a compte. Sí.
6: I
5: no busques el resultat ràpid, perquè això sempre ha sigut una trampa. I, o sigui, aprenguem una mica de la història, aprenguem una mica dels errors, perquè això no deixa de ser una dieta encoberta. No deixa de ser la dieta d'un cant de fa 20 anys, no deixa de ser la dieta de l'alcachofa, de no mengis res i t'aprimaràs.
6: Sí, exacte. Doncs, i també aprenguem a estimar el nostre cos en les condicions que ens arriba, que a vegades ens preocupem massa.
5: També és veritat, sí. La insatisfacció corporal també és un tema que treballo moltíssim a la consulta per ajudar aquestes persones, no? Perquè se'ns fiquen uns ideals, uns estàndards inaccessibles i tothom té insatisfacció corporal. Pesis 100 quilos o pesis 60. Vull dir, m'he trobat casos de gent que sempre, tota la vida, persegueix aquesta pèrdua de pes i potser arriba un punt que dius... No cal, estàs genial, estàs perfecta. Estima tal i com ets i viu feliç. No esperis d'arribar a aquell pes per començar a viure la teva vida. És canviar una mica la percepció. Però bueno, entenc que pugui costar, eh?
6: Exacte. Anna, moltes gràcies per tota aquesta reflexió i acabem així el divendres. Que vagi molt bé.
5: Molt bé, que vagi molt bé aquest cap de setmana.
6: Gràcies.
5: Adéu.

0: Cap de setmana que es presenta avui divendres fresc i amb intervals de núvols, però dissabte i diumenge amb més estones de sol i amb temperatures que tornaran a rondar els 25 o 27 graus de temperatura màxima. Per tant, ambient preestiuenc a partir de dissabte i diumenge.
1: Doncs aquest ambient preestiuenc ens acompanyarà aquest cap de setmana, deixant enrere aquestes precipitacions que hem tingut durant aquesta jornada de dijous. Recordem-ho, avui hem repassat que han detingut a Girona un narcotraficant fugit que s'amagava a Santa Cristina d'Aro. També que la Bisbal ha iniciat la reforma integral del pavelló d'esports amb una inversió d'1,45 milions d'euros i que Torroella de Montgrí i l'Estartit ja han obert la recollida de propostes dels pressupostos participatius pel 2027. Fins aquí aquest supermatí que hem fet, com sempre, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos i per posar-nos allò al dia de totes aquestes notícies, i, com sempre, ens tornem a retrobar demà a partir de dilluns, perdoneu, a les 8. Que passeu bon cap de setmana. Adeu, adeu.
2: El supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Supermatí.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. E-mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AP7, però en aquest cas a Vilaseca, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards també a l'R11 per caiguda d'arbres a la via. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa.
5: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
4: Pel que fa a les afectacions, avui un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al Barcelonès i han tallat també la Nacional 150 a Barberà del Vallès. També s'han convocat 3 columnes que partiran de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 del matí i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. De fet, encara no s'ha reprès la circulació en aquest punt i, de fet, s'ha habilitat servei per carretera. També va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre un total de 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat, tot i els instants de reprogramació. Per exemple, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant a la matinada. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Palafrugell celebrarà diumenge el 64è Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals, la jornada central de les festes de primavera reconeguda com a element festiu tradicional. Palafrugell celebrarà diumenge el 64è Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnaval.

0: Joan Castelló.
1: Què tal, com esteu? És divendres 5 de juny, les 9 i 5. També repassarem quines seran les afectacions de trànsit que provocarà el carrusel Costa Brava per conèixer com ens haurem de moure aquest diumenge. Però també parlarem de molt, molt de les festes, perquè Palafrugell en dansa amplia format i omplirà un dia de cultura popular per festes de primavera. La proposta impulsada per la colla gegantera en reunirà gegants, capgrossos, danses tradicionals i una mostra de cultura amaziga. El programa inclou cercaviles, espectacles familiars, música en directe i l'estrena d'un nou gegant dedicat a Modest Cuixart. Però és que, a més, l'energia Cobla també serà protagonista a la Ballada de Sardanes del dia 7 de juny, amb l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, que organitza aquesta ballada i que l'energia Cobla interpretarà 7 sardanes de 7 tirades. La jornada també inclourà, com us explicarem, el tradicional ball de la Bimbam amb la colla gegantera. I, d'altra banda, també us hem d'explicar que Palafrugell reivindica el Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. Els actes inclouran una passejada amb batucada, lectura de manifest i espectacle teatral. Però és que abans hi haurà xerrades sobre seguretat i drets al final de la vida per sensibilitzar la ciutadania local. Això és el que us explicarem a la primera part de l'esmorzar. I a la segona farem tertúlia, com cada divendres, amb Lluís Poch i Francesc Niell.
0: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell celebrarà diumenge el 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. És l'acte central de les festes de primavera i recordem que està reconegut com a element festiu tradicional d'interès nacional. El moment principal arribarà a 6:15 de la tarda amb l'inici de la desfilada del carrusel. Les carrosses i comparses en recorreran els principals carrers de la vila. El recorregut sortirà del carrer de Torroella i continuarà, com és habitual, pels carrers de Torres i Jonama, Begú, de la Lluna i Barris i Buixó. La desfilada acabarà al carrer Camí dels Plans. Tot i això, diumenge hi haurà més activitats. Començaran a 6:15 del matí amb les tradicionals matines de la Tostarrada. El recorregut passarà per diferents carrers de la vila i també per Calella i Llafranc. I a 11:15, Plaça Nova acollirà una audició de sardanes amb l'energia Copla. També s'hi farà el Ball de la Bimbam, que us explicarem també amb més detall d'aquí uns minuts. I al vespre, després de la desfilada, l'activitat es traslladarà a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. A partir de 9:00 hi haurà la tradicional plantada de carrosses. El mateix espai acollirà el desembalat amb el concert del grup de versions Coco i també es farà el lliurament de premis del carrusel. La nit es tancarà amb la sessió final de música amb Alegre DJ. Però també, doncs, evidentment, el carrusel Costa Brava també provocarà algunes afectacions en la mobilitat i en l'estacionament i, en alguns casos, des de ben aviat al matí. En aquest sentit, l'Ajuntament recomana planificar els desplaçaments amb antelació, utilitzar itineraris alternatius i seguir les indicacions dels serveis de seguretat i emergències. Pel que fa a l'estacionament, quedarà prohibit aparcar a partir de 6:00 del matí als carrers de Torroella, les Cases Noves, la Sorera Bertran i Joan Maragall. I a partir de 1:00 del migdia, la prohibició s'estendrà als carrers de Torres i Jonama, Begú, La Lluna, Sant Sebastià, Sagunt i Barris i Buixó, així com a la plaça de la Bòbila. Pel que fa a la circulació, es preveuen restriccions progressives. A partir de 12:00 del migdia, quedarà prohibit circular pel carrer de Joan Maragall, des de 2:00 del migdia, pels carrers de Torroella i Cases Noves, i a partir de 3:00 de la tarda, pels carrers de Torres i Jonama i de Begú. I entre 3:00 i 4:00, també restringirà el trànsit als carrers de la Lluna i Barris i Buixó. Per facilitar la mobilitat, es proposa aparcar al recinte firal, a l'Institut Baix Empordà, a l'aparcament situat davant del Carrefour o als carrers de les Manufactures del Suro, de la Garriga i de Fermí Vergés o a la zona industrial de la Fanga. Per a més informació, es pot contactar amb la policia local.

0: Però aquest cap de setmana hi haurà molta activitat de les festes de primavera i és que la cultura popular tornarà a ser protagonista aquest cap de setmana amb una nova edició del Palafrugell en dansa. La iniciativa, organitzada per la colla gegantera de Palafrugell, amplia enguany el seu format i organitzarà activitats des de demà al migdia fins a la nit. L'objectiu és recuperar l'esperit de les antigues celebracions de primavera que als anys 80 reunien gegants, bestiari i danses tradicionals. Segons ha explicat el membre de la colla, Miquel Muñiz, la bona acollida de la primera edició ha motivat l'ampliació del programa.
1: En aquell moment, a Palafrugell i altres llocs, doncs no hi havia gaire imatgeria festiva ni danses populars que s'havien perdut pel franquisme, i va ser una manera d'impulsar tots aquests balls i de donar-los una cabuda, i van venir doncs gegants d'arreu del territori, bèsties i altres balls que han donat vida a aquesta nova proposta de la colla gegantera, que és el Palafrugell en dansa.
0: De fet, també tindrem moltes activitats al llarg de demà, com us dèiem, a partir del migdia, perquè a les 12, a la Bòbila, hi haurà una mostra de danses pensada per al públic familiar. L'espai estarà adaptat a persones amb sensibilitat auditiva i mobilitat reduïda. Comptarà amb l'Esbart Agarenc, el Ball de la Sega, els Capgrossos de Mont-ras i els Gegants de Palafrugell.
1: Serà un espai tranquil i familiar, i a més, una cosa molt interessant és que fem una col·laboració amb Oti Oswald Teatre Infantil, que ho porta la Maribel Cano. I hem adaptat una presentació per part dels actors i actrius joves que presentaran tots aquests balls. I d'aquesta manera serà molt dinàmic i molt divertit.
0: D'altra banda, a la tarda, la programació continuarà amb una plantada d'imatgeria festiva davant de l'Ajuntament i una cercavila pels carrers del centre. Abans de l'inici del recorregut, s'estrenarà un nou gegant petit inspirat en el pintor Modest Cuixart.
1: Per commemorar el centenari del seu naixement. És un gegant petit que ha estat subvencionat per la Fundació Cuixart i és una col·laboració que fem amb la colla que a partir d'ara doncs aquest gegant petit que ha estat esculpit i confeccionat al taller Gla de Cassà de la Selva formarà part de la nostra família gegantera a partir d'ara.
0: Plaça Nova acollirà posteriorment una gran mostra de cultura popular amb la participació de colles i agrupacions d'arreu del país. Entre els convidats hi haurà gegants, capgrossos, bastoners, bestiari i grups de dansa tradicional. Una de les novetats destacades serà la presència de la cultura amaziga com a convidada especial de l'edició d'enguany.
1: El grup d'Aidous, que és una dansa típica del Rif i de l'Atlas, és un grup que es diu Ifran Ortsribou, que fan dansa amazic, que recordem que és la cultura convidada del Palafrugell en dansa d'enguany.
0: Però és que la jornada també inclourà l'estrena del Ball de Primavera, una nova composició creada per Monti Galdón per als elements festius de Palafrugell. La música en directe anirà a càrrec de la Copla, la principal de Banyoles.
1: És un ball amb quatre parts, que és l'entrada dels capgrossos, el ball d'en Pitu, la venera de la lluna, i acaba amb una sardana que esperem que tot el públic s'hi uneixi.
0: I el programa es completarà amb un ball folk participatiu, una cercavila nocturna amb llanterna fins a l'espai Cuixart i una actuació musical per tancar la jornada.
1: Porteu una llanterna o un objecte lluminós perquè hem d'il·luminar el camí que facin els gegants durant aquesta cercavila nocturna. La cercavila nocturna serà des de Plaça Nova fins a l'espai Cuixart, fent la volta a l'església, i anirem només els gegants, els capgrossos i els grallers de Palafrugell. Acompanyats de tot el poble darrere, que farà com un camí de llums, i aquest camí de llums arribarà a l'espai Cuixart i es farà com una espècie de performance que estarà enregistrada per un documental que s'està fent pel centenari de Modest Cuixart.
0: Palafrugell en dansa formarà part del cap de setmana final de les festes de primavera. Però és que tenim moltes més activitats.
2: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM.

0: Perquè aquest dissabte, també durant tot el dia, entre les 10 i les 8, tindrem l'Analògica, cultura en format físic, que aquest any arriba a la segona edició i que es farà als Jardins de Can Bec davant l'Ajuntament. La segona fira del vinil de Palafrugell inclourà el mercat del vinil, el mercat d'artesania local, un chill-out i activitats familiars. També hi haurà DJs que faran doncs, la seva actuació 100% en vinil amb un sound system artesanal. Entre les 10 i les 12 tindrem David Fons. Al migdia, de les 12 a les 2, Marc Dunjó. A la tarda, de 4 a 6, Mambo. I de 6 a 8 del vespre, Jordi Cané. A més, hi haurà el servei de bar a càrrec del Club Hoquei Palafrugell i organitzar els trompats Mambo i David Fons. Nosaltres demà hi serem entre les 10 i les 12 per poder parlar amb ells i perquè també ens expliquin com preparen i en qui consistirà aquesta fira del vinil. Recordem, durant tot el dia, entre les 10 i les 8, als Jardins de Can Bec. I els infants també tenen, doncs, avui una oportunitat per gaudir de propostes. I és que, a partir de les 10 i fins a la 1, hi haurà la fanguejada als Jardins de Can Bec amb activitats familiars. A més, també aquests últims dies, els infants han pogut veure com es fa un carrossaire, perquè les colles els han ensenyat diversos aspectes relacionats amb les festes de primavera i com fer un bon carrusel. Ho han practicat en diversos tallers a la plaça de l'Armengarda amb les colles, els estrellats, confeti, els quatre replegats, dàlmates, imaginació, els estrellats, Diamond, Diversalia i els trompats.
1: Doncs mira, nosaltres farem un canó de confeti que per innovar una mica i fer una cosa diferent que normalment no s'ha fet. I és una idea que han tingut els nostres petits de la colla. El material són materials reciclats, com el paper del vàter, i el que farem és li enganxem un globo, mig globo, i posem confeti que prèviament aniran foradant ells amb paper de seda, i ja està, és molt senzill.
2: Tenim un company que treballa en una fàbrica de fang i ens ha ofert que si podíem fer un taller de fang per fer escultures i per fer figuretes per la mainada i això. Per la mainada, a vegades amb el Port Espanya així és molt més complicat i és molt més difícil que pas ells que tenen l'habilitat de fer-ho amb plastilina i així, doncs és més fàcil fer-ho amb fang.
3: Tenim un taller de maquillatge i tatuatges per la mainada. Volem posar molta purpurina, bueno, un maquillatge molt carnaval. Sense un bon maquillatge, la disfressa no llueix tant i la veritat és un moment de festa, no? De que ens hem de sentir guapos i guapes i hem de lluir. Tenim unes plantilles, bueno, anirem fent molt de fantasia, molt de brilli-brilli.
4: Fem màscares per tots els nens i les nenes que vulguin. Sí, és superdivertit, les pinten amb retoladors, amb ceres, amb llàpids, i després les retallen amb una gometa, se'ls posen i van ben xulis. Hem triat diferents plantilles i el nen tria quin vulgui. Retoladors, ceres, llàpids, purpurina...
5: Tu penses com una imatge teva, com vulguis tu dibuixar la teva carrossa, i aquí la planees. Si t'agrada dibuixar i pensar els ninots i personatges que ja haurien a sobre de la carrossa, com ho volen posar...
6: Bueno, aquest any hem fet la presentació dels nens del Col·legi Sant Jordi, que han fet unes maquetes i que ja suposo que les veureu després. I després, bueno, jo faré una exhibició com d'escultura en públic i ja està. Els hi faig, com t'ho diria, per despertar la seva imaginació, els hi proposo temes i ells han de crear coses. I a partir d'aquí, l'últim és el tema de la carrossa i fer una carrossa.
7: Nosaltres ens estem encarregant dels pentinats i agafem qui es vulgui fer un pentinat divertit i intentem fer-li amb les nostres millors capacitats, que tampoc són les millors. Sempre intentem pensar que el pentinat sigui pràctic però vistós a la vegada i que tingui relació amb com anem vestides. La purpurina mai pot faltar. Gomina, ara aquí avui hem portat escurapipes...
0: Així ens ho explicaven amb els tallers que van fer aquest diumenge a la plaça de l'Armengarda, les diferents colles per als infants. Ens recordem que avui també podran, com ja us hem dit, gaudir de la fanguejada als Jardins de Can Bec aquest matí entre les 10 i la 1 amb activitats familiars i la col·laboració de l'Aula d'Art. Però és que avui, això és el que tindrem, però recordem que demà tindrem la fireta al Camp d'Emprats al matí o la trobada de puntaires que hi haurà entre 2:15 i la 1, a part doncs, de l'Analògica, com us hem explicat que faran avui. Tot això, en un cap de setmana, la veritat és que ja és molt intens pel que fa a les festes de primavera, però és que també tindrem més qüestions.
8: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem. Amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
9: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
10: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
9: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: Pierre Chauzen, je suis...
1: Je sais qui vous êtes.
0: J'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur.
2: Això que estem sentint és el tràiler d'una de les pel·lícules que podrem veure aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell. El Cineclub Garbí projectarà El Amigo Inesperado. En Baptiste és un imitador brillant, però no aconsegueix viure del seu ofici. Un dia coneix en Pierre Chauzen, un escriptor famós que es veu interromput constantment per les diferents trucades. En Pierre, que necessita pau i tranquil·litat per escriure la seva nova novel·la, proposa en Baptiste que es converteixi en el seu contestador automàtic i es faci passar per ell al telèfon. Les projeccions arriben avui a 7:15 del vespre, demà a 5:00 PM i també a 9:15 PM o diumenge a 7:45 PM i dilluns a 5:00 PM. Recordem que dilluns és festiu a Palafrugell i per tant també hi haurà cinema al Teatre Municipal.
3: Je n'ai pas encore commencé. Et vous faites quoi de vos journées?
4: Je vis.
5: J'ai juste une question. Si je veux joindre Pierre, j'appelle Baptiste.
2: Però també arriba més cinema.
6: ¿Estás seguro? Eres fuerte.
2: Aquest cap de setmana podrem veure també Michael, que mostra el viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder del Jackson 5 fins a convertir-se en una estrella visionària i l'ambició creativa de la qual va despertar un afany incansable per consagrar-se com a la major icona de la indústria de l'entreteniment.
7: ¿Luchar por ello?
8: Sí, señor.
9: Cuando estés listo, Michael...
2: Les projeccions seran avui a 9:15 PM, demà a 7:00 PM, en versió original en anglès i subtitulada en castellà, diumenge a 5:00 PM i dilluns a 7:45 PM. Podeu trobar totes les projeccions, tots els horaris, al web cultura.palafrugell.cat.
10: Y hay que empezar a vender, así que voy a montar una gira internacional. Esto es solo el principio.
6: Necesito pensar.
9: Ya te he dicho que debes pensar.
2: Però si totes aquestes activitats us semblen poques, avui, a 5:00 PM, tindrem el 10è aniversari dels Horts Comunitaris Les Arenes amb tallers i portes obertes, com també us vam explicar aquesta setmana als serveis informatius. O bé a 7:00 PM, la conferència L'empremta de la natura en l'obra de Cuixart, a càrrec de la doctora Raquel Medina, que és la comissària de l'exposició que podem trobar aquests dies al Museu del Suro, on el museu també s'hi farà aquesta activitat. Demà tindrem jornada de portes obertes a la Fundació Josep Pla amb motiu de les festes de primavera. A 11:00 PM, en ruta Josep Pla a Cap Roig, als Jardins de Cap Roig. A 12:00 PM, inauguració de l'exposició Neix en l'aire la primera flor d'Anna Irina Russell al Museu Can Màriu de la Fundació Vilacases. El diumenge tindrem jornada de portes obertes al Museu Can Màriu de la Fundació Vilacases i a 12:00 PM, Cuixart en conversa amb la visita guiada a l'exposició que hi ha al Museu del Suro. I tot això, evidentment, doncs, amb el cinema i totes les activitats de les festes de primavera. Però també hem de parlar de la celebració o de la reivindicació que farà Palafrugell sobre els drets de les persones grans. Perquè Palafrugell organitzarà diversos actes amb motiu del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran el dia 15 de juny. La jornada reivindicativa es farà sota el lema Soc Gran, No Invisible. Els dies previs de la jornada també s'han programat dues xerrades per la gent gran. La primera serà el dimarts de la setmana vinent a 6:00 PM al Consell de la Gent Gran sobre Seguretat Ciutadana i Prevenció d'Estafes a càrrec de la Policia Comunitària de Palafrugell. I el dijous a 6:15 PM a l'Esplà i la Caixa, una sessió sobre els drets al final de la vida amb l'associació Dret a Morir Dignament. Ho explica el regidor de Gent Gran, Guillem Genover.
11: Hi ha una xerrada, Seguretat i Gent Gran, d'en Didac Martínez, el sergent de la policia, que que va molt bé, doncs, perquè la gent es mentalitzi a vegades de coses que et pots passar, perquè els que són més grans vas de més bona fe i a vegades doncs, te volen enganyar una mica, si poden, la gent. Eh? I el dia 11 doncs, hi ha un altre doncs, sobre els drets al final de la vida, no hi ha vida plena sense mort digna, que això ho fa voluntàries de l'Associació del Dret a Morir Dignament. En aquest el farem a l'Esplai La Caixa i el de la Seguretat el farem en el Consell de la Gent Gran.
2: El 15 de juny a les 10 faran l'acte central. La jornada començarà al Consell de la Gent Gran, des d'on es farà una passejada oberta a la participació ciutadana. El recorregut farà dues voltes a l'antiga muralla de Palafrugell i també comptarà amb la batucada de l'Escola Sant Jordi i cal portar una samarreta blava.
11: Farem, doncs, el 7 dilluns aquest any dues voltes a la muralla. Després, a Plaça Nova, fem l'acte, doncs, fem un acte... Fem, diguem, la passejada és reivindicativa, amb pitos, amb la batucada, vull dir que hi ha fressa i soroll.
2: A tres quarts d'onze, es llegirà el manifest institucional a Plaça Nova. Servirà per posar veu a les reivindicacions sobre el bon tracte, la dignitat i el dret, i tots els drets de la gent gran.
11: Es fa una lectura d'un manifest institucional i llavors es fa un petit espectacle de teatre a Plaça Nova de l'Eric Osvaldo Studios, doncs, que fa les alumnes que té, doncs, els fa intervenir. L'any passat va fer un gran ball de sumba i aquest any doncs, farà aquesta obra teatral d'uns minuts, 10-15 minuts.
2: També hi haurà un espectacle teatral, com sentíem, a càrrec d'Oswald Studios i l'Esplai La Caixa, i acabarà amb un pica-pica. Els actes són organitzats per l'Ajuntament de Palafrugell, el Consell de la Gent Gran i la Fundació Palafrugell Gent Gran. I col·laboren la Fundació La Caixa, Palgesa, Dret a Morir Dignament Catalunya, l'Escola Sant Jordi, el Centre Fraternal, la Policia Local i Oswald Studios. Déu-n'hi-do tot el que tindrem aquests dies a Palafrugell. Ara hem arribat ja pràcticament a 9:45 i arribarem d'aquí 2 minuts mal comptats. Fem una pausa i tornem tot seguit per fer tertúlia, com cada divendres, amb el Lluís Poch i en Francesc Niell.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa. La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
4: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
1: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.
7: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
8: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
12: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
13: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
14: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
13: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
1: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
13: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones.
15: És molt important que tinguem tots
13: homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
15: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
13: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
1: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.
14: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
12: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
16: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
1: Escoltes podcast?
16: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
1: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Passen 3 minuts de 2:15 del matí. Esteu escoltant l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Com sempre, doncs, cada divendres volem fer tertúlia. Tenim, doncs, els nostres tertulians que tenen algun problema. A veure, un momentet. No teniu so? Sí? No ho sentiu? Doncs ara mirarem de mirar a veure què és el que passa. Com sempre, doncs, cada divendres tenim ganes de fer tertúlia aquí a l'esmorzar. I, per tant, doncs, per comentar tota l'activitat que tindrem aquest cap de setmana relacionat amb les festes de primavera. Per tant, anem ja a saludar... A veure, va, vinga, espera, no. Què us passa? Què us
1: clar, que ja està, el general, per dir-ho així.
0: Ah, que havíem baixat el màster, la sortida general.
1: De primer de ràdio.
0: Ja està, no passa res.
2: Això és de pre.
0: Jo em pensava dir que ara aquí hi ha una altra cosa més que s'ha espatllat i ja, doncs, ja podem...
1: Hosti, tio, quin desastre. 4 anys vinguen a la ràdio i mira que hi ha coses bàsiques, eh?
0: Mira, me n'alegro que sigui això, eh?
1: Per què? Ah, bueno, clar.
0: No, perquè... amb el panorama que tenim, doncs podrien ser coses més greus. Va, Francesc.
1: Avui fa un dia que anirà millor, jo crec.
0: Sí, diuen que...
1: Passa que, clar, encara estem una mica... Tenim l'herència d'aquesta nit. Però, bueno, ja... Però ara l'aire és un altre, eh?
0: L'aire
1: torna a ser de maig, el que hauria de ser de maig, per dir-ho així.
0: L'aire és magnífic, que quan he arribat aquí he obert totes les finestres, totes les portes, tot... I he fet baixar uns quants graus aquí.
2: Està bé.
0: Tot i que veig que tens calor, Lluís.
2: Sí, perquè m'he posat màniga llarga. Sí, i ahir la nit vaig passar fred i al matí quan m'he aixecat dic, mira, estem a 16 i dic, deixa'm posar...
1: És que allà el gironès fa refrescament.
2: No, i aquí també, però...
0: Clar, però és que venir a la ràdio amb màniga llarga, això...
2: No, perquè m'he de quedar una estona i he de fer coses i després a vegades, si no vas abrigat...
1: Bueno, ja, ara bueno, diuen això... que ja, a migdia s'estarà molt bé, molt neutre. Molt neutre.
2: Les carrers per no constipar-me abans
0: no,
2: de les carrosses.
0: No, perquè ara en Rafael també deia que havia quedat una mica tocat d'ahir. Vull dir que no...
1: Mira, la pluja d'ahir per les carrosses és fantàstic, perquè te refresca l'ambient, tot i que tornarà a pujar una mica, però tu tornes una mica a la casella de sortida, te neteja els carrers, és a dir, si fa bon dia diumenge, haurà anat molt bé la pluja d'ahir de tarda a vespre.
0: Però diuen que ha de pujar, no?, després la temperatura
1: que cal. Però per molt que vagi pujant d'ara diumenge... Has tornat a baixar sí. 6 o 7 graus. Ah, si t'haguessis mantingut la setmana passada...
0: No.
1: Que has estat una rua complicada, eh?
2: Jo, el que m'ha anat millor és poder dormir millor avui.
1: Jo he dormit igual. Tinc aquestes... És que aquí jo crec que no ha canviat gaire les últimes nits.
2: Allà sí, però, bueno, una mica de fresqueta que dius, home...
1: També t'he dit que si les cases estiguessin ben fetes, i parlo en general, no, aquestes oscil·lacions d'un dia a l'altre no s'haurien de notar.
2: Teòricament no, però...
1: Clar, també depèn molt de si deixes la finestra oberta al vespre molt de rato, o no li deixes, o etcètera, etcètera. Però, bueno, en tot cas, la regada d'ahir a la tarda ha anat bé, perquè ara feia alguns dies que no plovia. Sí. Ja
0: el balanç de la setmana...
1: Hauria de fer cada 10 dies una regada com la d'ahir.
2: Ah, sí.
1: Ja, iria bé. Ja, i així te manté tot...
0: Tot verd,
1: tot
0: també.
1: Tot verd, que ja començava a estar una mica groc.
0: Refresca.
2: De pols, sobretot.
1: Sí, hi havia molta pols als camins. Ara estaran els dies.
0: S'ha de netejar tot, ara tenim tot net. Tenim, doncs, ja el cap de setmana a punt per fer el carrusel, per fer totes les activitats. Que déu-n'hi-do, tot el que tenim aquest cap de setmana.
2: Això és...
1: Però demà... diumenge hi ha el carrusel, que és l'important, però demà, déu-n'hi-do-ret,
0: Jo és que estava mirant i és que és impossible.
1: Ser
0: a tot arreu.
2: Bueno, això ja ens hi trobem des de fa molts caps de setmana i per festes encara s'acumulen més coses.
0: Però va bé fer tanta cosa al mateix moment?
2: Jo no en seria partidari perquè a mi m'agradaria veure-ho tot si pogués ser aquí, però també reconec que hi ha d'haver-hi coses per tothom i que no tots els públics els agrada el mateix, no?
1: Però, per exemple, demà hi ha un tipus d'activitats, actes...
2: Molt per mainada.
1: Però te permet, si tu estàs tot el dia disponible, tu te permet poder anar un bon rato a cada cosa, per exemple. Bueno. No són coses que t'hagis d'estar tot el dia, tampoc.
0: No, per exemple, doncs a l'analògica hi pots passar una estona.
1: Un rato. Vols anar a veure la fireta i vas un rato. O a la tarda hi ha allò dels
0: balls. Sí, també a la Palafrugell dansa.
1: Allò, voleu venir a veure el torneig al Gregal? També un rato. Ja l'he colat.
0: Va,
1: no, però és un dia que demà hi ha moltes coses, però que no cal estar tot... Pots anar un rato a cada cosa, per exemple.
0: Bé, sí, el que passa és que si ho vols veure-ho tot, sí. Ja, per exemple, doncs, amb el Palafrugell en dansa, que si a una hora presenten el gegant de Modest Cuixart, a una altra que si el ball, a una altra no sé què, és tota la tarda.
1: Però te pots, si vols anar a la lògica, també te pots escapar. És una mica com a Flors i Violes, tu has d'anar una mica escapant-te d'un lloc a l'altre, no? És la gràcia.
2: Sí, sí. Bueno.
1: Millor això, millor que n'hi hagi molt que n'hi
2: hagi. No, no,
0: si no, no, perquè tot i això la gent dirà que Palafrugell no es fa mai res.
2: No, està bé, s'ha tornat a omplir és dir, durant uns anys es anaven perdent peces a cada bugada i per tant les festes quedaven allò com molt s'hi havia de posar-hi les projeccions de cine, el no sé què més, no, perquè semblés que hi havia un programa d'actes, i ara torna a tenir una certa consistència i, bueno, per mi, que havia vist el que semblava ja que era el moment no de desaparició total, però un moment en què ja no es recuperarien, doncs, home, les festes han tornat a demostrar que poden tenir un múscul, gràcies, evidentment, a un conjunt de col·lectius que hi ha al poble, doncs, que porten aquestes activitats i se n'encarreguen, i això a mi em fa feliç. És a dir, jo no sóc d'aquells que sempre estaria comparant les festes d'ara amb les de fa 25 o 30 anys, perquè això és... A veure, penso que és un exercici que no l'hem de fer. Evidentment, tot en el seu moment ha tingut el seu punt d'esplendor i tal, però està bé, perquè també les noves generacions estan fent seves les festes des de la idea original, que era, doncs, bueno, el tema carrossaire. Evidentment, les activitats van anar venint. A les primeres edicions de les festes de primavera no hi havia gaire res més que la desfilada de carrosses, no? I que hi torni a haver activitats a més amb aquest punt de vista de ser aglutinadores d'un perfil de públic, doncs, molt ampli i familiar i tal, doncs a mi em fa feliç, em fa content.
1: Jo crec que ara, és a dir, colles carrossaires, comissió de festa, els geganters fins i tot, etcètera, etcètera, han aconseguit salvar les festes de primavera i tornar a donar l'empenta. Ara jo crec que és hora de que en els anys que venen la població també s'hi afegeix. I ho dic, sí. Ho dic perquè jo crec que el dia del carrusel, no hi ha dubte, el carrusel sempre ha funcionat. Anys millors, anys pitjors, però no és el problema. Jo crec que ara és el moment de tornar, de que la població se torni a enganxar, per exemple, jo què sé, es fa sopar popular, ja hi havia gent, però era molta gent de les colles o d'un entorn de gent que sempre està a tots aquest tipus d'acte, però ara cal tornar a fer créixer. Però, bueno, això, qui se n'encarregui, ja suposo que ja ho saben. Ara, és, jo que sé, els anys que venen, és tornar a fer créixer les festes de primavera. Que és veritat que durant uns anys, per A o per B, la segona dècada d'aquest segle, per dir-ho així, pues va costar molt. Va costar molt.
2: Bueno, i va plantejar debats que per mi són estèrils. Si flors i violes o festes. I dius, no, no cal fer debats.
1: Són
2: coses molt diferents.
1: Jo m'he donat compte que són coses molt diferents. Perquè al final, les festes de primavera és història i és algo popular. Flors i violes neix més des d'un punt de vista turístic i o socioeconòmic, digue-li com vulguis.
2: Que sí, que sí.
1: Tot i que te pot donar la sensació que certes activitats també ho són. Però són dues coses diferents.
2: No, i poden conviure, i jo crec que allò que durant 3 o 4 anys criticàvem, que era despaiar una mica més les dues celebracions, penso que es demostrarà aquest cap de setmana. Jo crec que tindrem la reconfirmació, per mi ja ho va ser l'any passat, malgrat que sempre hi ha gent, és que hi ha menys gent, bueno, hi ha menys gent, és relatiu si hi ha menys gent. Veus molt d'ambient i això és molt difícil de quantificar, i també et diré una cosa, si portessis moltíssima més gent aquí seria asfixiant. Asfixiant perquè vol dir desplaçaments en cotxe, vol dir aparcaments, vol dir...
1: Però, al final són unes festes que són per la gent, però també són per la gent d'aquí, i evidentment que ve gent de fora a veure.
2: I ve gent de fora perquè tenen un atractiu, i és un cap de setmana, a més, amb tot aquest farcit d'altres activitats complementàries, que està molt bé, no?
0: Abans em parlaves del pregó, no, Francesc? No sé, tant un com l'altre. La ubicació de Can Bec, com ho vau veure?
1: A mi com a lloc, vull dir, a mi m'agrada. Per Flors i Violes el van fer servir, per Festes Primera el fan servir, l'11 de setembre es fa servir, cadascú amb la seva diferent ubicació dintre del mateix espai, perquè ens entenguem. Però a mi com a lloc, a mi m'agrada anar a sopar a llocs que normalment no estan pensats per sopar. I sempre... Hi ha llocs com la Bòbila, com els Ametllers, que sempre estan allà. Però el fet de fer coses en llocs on no és habitual, a mi m'agrada. A més, feia un vespre d'estiu collonut. tens, si m'apures, tens el parc allà al costat, que també va bé pels que tenim criatures, poder, així pots estar-hi, saps què t'ho vull dir? Hi havia gent, sí, però crec que això hauria de ser un... Poder no estar pensat perquè hi hagi tanta gent. Però això sí que és un, per exemple, és un dels actes que crec que hi hauria d'haver més gent de poble, més enllà de les colles i de la gent que ha participat tota la vida de les festes.
2: Mira, jo que tinc una visió una mica més longeva històricament, per raons purament d'edat, jo recordo el pregó haver-lo vist a molt de llocs diferents, i és un, per mi és un escenari que té el seu atractiu, no? És a dir, jo l'he vist en el teatre, l'he vist a l'antic Museu del Suro, és a dir, el que ara seria l'IPEP a dalt, en la sala d'actes que hi havia llavors, allà també s'havien fet pregons, es havia fet a Plaça Nova. Bueno, Plaça Nova també tenia el seu encant, però és que a Plaça Nova s'hi fan moltes coses durant l'any, i per tant descentralitzar i buscar aquests racons que potser doncs, en el dia a dia no hi pares atenció, jo crec que està bé. A més, és un espai que, malgrat que hi passi trànsit durant els dies de cada dia, per entendre'ns, si et talles els dos costats, no crees un perjudici, allò que
1: no,
2: dius.
1: No afectes a ningú.
2: Afecta relativament molt poc. I, per tant, jo seguiria apostant per fer-ho aquí. Ho veig bé.
1: Igual que demà, que fan l'analògica aquí, a mi em sembla millor, demà veurem, però em sembla millor que no en el pàrquing de l'estadi.
0: També queda més a prop de...
2: Però del centre.
1: El pàrquing de l'estadi, és a dir,
2: hi ha molta concentració.
1: No, té molt de sentit el diumenge de carrosses com a zona de concerts per poder aparcar les carrosses, perquè realment és un pàrquing molt gran i no és maco, perquè no ho és. Però té tot el sentit poder acabar la festa allà, a més pel tema de tenir la barra. Mm. Bueno, hi ha una sèrie de... A l'estadi hi ha lavabos, hi ha... Bueno, és igual. Mm. Va molt, sí, logísticament exacte. És ideal, no... Estèticament no, però bueno, és igual. Però crec que allò de l'analògica, a més, m'han comentat com ho volen ubicar i tal, crec que quedarà molt, molt més guarnit en aquí, vaja.
0: I que, per tant, també, doncs, a part d'això, també és més fàcil poder anar compaginant-ho, doncs, si vols veure els geganters, perquè, de fet, també el Palafrugell en dansa, una part també passarà per allà, vull dir que queda com tot més englobat, o si te'n vols anar al Camp d'Emprats...
1: Exacte.
0: No, preguntava el tema del pregó, perquè un dels comentaris que sí que he sentit és que la gent sopava i parlava mentre es feia el pregó i no estaven escoltant.
2: Això és una altra cosa.
0: Això és, no sé si és difícil de solucionar això.
2: No, és no tenir clar el que dura el pregó i quan acaba el pregó que es pugui començar a sopar i ja està.
1: No s'escoltava del tot bé.
2: Jo he anat a molt d'actes que hi ha sopar i una activitat, i fins que l'activitat no ha acabat, com a molt hi ha aigua a les taules, i després se serveix el sopar, doncs jo penso que és fer aquest petit ajust, però no per això canviaria ni el concepte de l'acte, que crec que també està bé, perquè també és diferent que el sopar de colles que es fa a la Bòbila, malgrat que hi hagi molta gent de colles, i per tant jo no el veig malament. Ara potser sí que per qüestions també de ja no d'estètica pura, no? De dir, cony, de respecte a la persona o les persones que estaven parlant, doncs home, si allò dura 20 minuts, doncs durant aquells 20 minuts que no pugui servir menjar, i ja està.
0: Sí que el sopar va començar després, no? Tu que vas sopar-hi, Francesc.
1: Però
0: és a dir, el gruix.
1: Però van començar, és a dir... Mentre ells parlaven, anaven posant amanides.
0: Exacte.
1: Que malauradament va sobrar... Hi havia molta amanida i la gent... És a dir, crec que l'altre la gent s'ho va menjar tot, però l'amanida em va sobrar molta, però bueno, això...
2: Bueno, i l'amanida també és un
1: plat...
2: Suposo
1: que algun fer.
2: És un plat complicat.
1: I difícil de menjar aquella hora allà, entre molts, a taula llarga, és complicat. Però bueno, és igual, això no ve el cas. Però crec que els primers minuts no, la gent no estava sopant, jo diria.
0: No, vaja. Els primers no. El que passa que després sí que s'anava, doncs, bé.
1: Sí que és veritat que el so... I no, ara això no és, el so estava molt centralitzat en el balcó i ho desconec, i si era, no... Poder hauria d'haver hagut so, una mica més de so envolvent, encerclant tota la zona de públic, que hagués fet que haguessis entès... A mi hi havia coses que em costaven d'entendre, però tampoc sóc la persona amb l'oïda més fina del món, llavors.
0: Bé, en tot cas, l'any que
1: ve... Però això ho van dir, els mateixos pregoners ho van dir després, que tenia la sensació que no s'escoltava del tot bé.
0: Va haver-hi alguna cosa amb algun micròfon, també, sí. En tot cas, L'any que ve, doncs, mira, de tot se n'aprèn.
1: Ah, no, no.
2: Bueno, però són més... coses... A veure, no són coses que estan malament.
0: No,
2: són
0: coses
2: no. Millorables. Exacte. Amb una petita part. Jo crec que en conjunt l'espai està bé, perquè
1: sí,
2: és un espai que ara doncs, li estem veient una utilitat que durant molts anys no se li havia conegut.
1: I
2: no?
1: Pot créixer, i si ha de créixer una mica més,
2: pot créixer i pot absorbir-ho bé. A més, és el que tu dius, tens un recurs per les famílies amb mainada, perquè tens els gronxadors i que en un moment donat, si vas amb nens petits, el del pregó perdó, a l'aire lliure, jo trobo que és un punt de popular, no? En el teatre sí, està molt bé, però el teatre és...
1: protocolari.
0: És més institucional,
2: és massa,
0: no?
2: Institucional.
1: És com la nit de l'esport, que per mi va guanyar molt fent-ho en el pavelló. Amb la gent en taules rodones i no a dintre el teatre.
2: Són petits detalls que a vegades dius, mira, desallotges el teatre, que també li va bé que pugui respirar, pobre teatre, no? I per altra banda és això, és el concepte aquest popular. Jo ja t'ho dic, és que jo el recordo haver-lo vist a Plaça Nova, haver-lo vist en diversos llocs, i dels espais que més m'han agradat sempre són els de l'aire lliure, els pregons populars.
1: Jo recordo...
2: El pregó de fires a Girona, perdoneu, es fa des del balcó de l'Ajuntament i la gent que hi cap allà, que no hi cap tanta gent com segurament moltes persones voldrien que s'hi poguessin encabir, perquè és un espai petit, no?, a la plaça del Vi, però té aquell sentit, doncs, jo li veig totalment en aquí.
0: No anaves a dir alguna cosa?
1: No, que recordava haver-lo vist en el balcó del Frater, anys enrere...
2: En el balcó del Fraternal també s'havia fet algun...
1: O inclús te diria que dintre el Fraternal, ara no ho sé,
2: parlo
1: molt de memòria.
2: En la sala d'actes.
1: Sí.
2: Bueno,
1: està, és un bon lloc.
0: Al final és el fet d'evolucionar, no?, de les festes.
1: I al final és la Junta, és dir, molts pobles, Palafrugell és particular en aquest sentit, perquè sí que té una plaça on hi ha el Fraternal, hi ha el Mercantil, etc, que és el perfil de plaça típica de vila, sí. Però en canvi l'Ajuntament, que... Molts pobles el tenen en aquesta plaça i nosaltres el tenim en un altre lloc. I dona la sensació com que la façana de l'Ajuntament queda una mica com desplaçada, i em sembla bé que s'hi facin coses, també.
2: I tant.
0: Doncs mira, demà hi anirem, a la ràdio serem de 10 a 12 davant de l'Ajuntament per l'analògica, també anirem a la resta d'activitats, a veure si també...
1: Jo demà tinc un dia.
0: Demà tens un dia? Buah. Explica'm.
1: Bueno, el dematí a la fireta.
0: Al matí vas a la fireta.
1: Sí, amb el nen.
2: Vendre coses.
1: I venem només, jo vaig dir, és a dir, s'ha de
2: vendre tot abans de comprar res.
1: S'ha de focalitzar. És a dir, no pots vendre 80 objectes diferents. Només venem llibres i jocs de taula. I prou. Perquè així la gent veu que només ens enfoquem en aquest producte. Com que tenim molt d'estoc a casa...
0: L'any que ve que sigui una altra temàtica, no?
1: O no, o la mateixa, és igual. És igual. Llavors també m'agradaria anar a l'analògica de tant en tant. Tenim el torneig al Gregal de la Vi, que tenim 20 equips de mà fotuts de la província. Vull dir que tinc un dia d'anar voltant tot el dia.
0: Com prepareu aquest torneig? Com va?
1: Bé, està bé. Al matí, és a dir, hi ha 10 equips al matí i 10 a la tarda. És S11 i S12, que és traduït a 5è i 6è. I aquest any ens hem centrat només en aquesta categoria, per no voler abarcar... Preferim fer 20 equips d'una categoria que no fer-ne 10 de Benjamins, 8 de Levins, però llavors, mentre no puguem fer l'estadi, ens centrarem només en una categoria i ben feta.
0: I com va anar el torneig de la setmana passada?
1: Molt bé, molt maco. Molt maco. Futbol, al final, era important. Va acabar guanyant el Girona, com era lògic, i ja es veia, però vull dir, tots els equips estaven molt contents i l'acte va ser molt maco. Va durar el que ha de durar, una durada d'un quart d'hora, 20 minuts, però la gent que va parlar... Bueno, a vegades dona la sensació que hi ha gent que parla una mica per omplir i no va ser gens així. Tothom que va parlar li va donar un sentit i va estar bé, va estar bé.
0: Un record, recordem,
1: feia,
0: doncs...
1: Feia caloreta.
0: Feia caloreta, però bueno. Recordem... Bé, sí, però com que nosaltres vam posar al costat de l'esperçó i ja ens vam refrescar.
1: I suposo que ara ja és un torneig que... Ja, pa'lante.
0: Sí?
1: Sí. Segur.
0: Per qui no estigui al cas, va ser el torneig de, no, que es va recordar Jordi Figuerola per la seva importància en el futbol femení, en aquest cas, tot i que evidentment va tenir doncs, un pes molt destacat dins del club.
1: Sí, no, en Jordi era una persona de club, però va ser el qui va impulsar el futbol femení als anys 90, que no era algo
2: normal,
1: tan habitual, deixem-ho així.
2: També.
0: Doncs bé, avui, doncs, si us sembla, ho deixarem aquí per agafar forces per aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do, eh? Sort que dilluns és festa aquí a Palafrugell, que això s'agraeix.
1: Ens agafarem el dia tranquil.
0: Jo sí.
2: Jo no.
0: Tu no, eh? Tu toca treballar.
2: Me tocarà treballar.
0: Lluís Poch, Francesc Nyell, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
2: Igualment.
1: Igualment.
2: Bon cap de setmana.
1: Adéu.
0: I nosaltres acabem l'esmorzar de ràdio Palafrugell avui, que les festes de primavera, l'últim cap de setmana han estat, no, les activitats d'aquest últim cap de setmana de festes han estat molt protagonistes, perquè durant aquests dies tindrem, evidentment, moltes propostes culturals, que les podeu trobar sempre a cultura.palafrugell.cat i també al nostre portal web, evidentment, que acabaran aquest diumenge amb el Carrusel Costa Brava, que és l'acte, doncs, evidentment, més emblemàtic de les festes, però que tindrem moltes altres qüestions, com us hem explicat i hem recordat també aquí a la tertúlia. Gràcies, com sempre, per l'atenció, que tingueu unes molt bones festes. De fet, ens retrobem demà a partir de les 10 en directe amb l'Analògica i diumenge en directe amb el Carrusel. Recordem també diumenge amb una retransmissió amb Televisió Costa Brava. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Pel que fa a l'esmorzar, tornem dimarts a partir de les 9. Que vagi molt bé.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Vilaseca. Continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7 a Parets del Vallès, a la C33 a Mollet del Vallès i també està tallada la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui, nova jornada de vaga general a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa i ha instat als sindicats avalar-lo per tal de començar a treballar.
2: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat 3 columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les d'avui que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Dojacat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut 2 persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
0: Notícies en xarxa.

0: Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
3: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
0: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystal Box. Som professionals.
0: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
0: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972 17 02 77.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
1: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
3: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
4: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
3: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
4: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
4: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
3: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
4: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
3: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: amb el que ja el torne.
1: La setmana que ve l'he dit que torne.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. '45 anys amb Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10. També hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
3: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
3: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
5: Algunes coses haurien de passar mesos. El finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos. El posava directe, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
3: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
2: Notícies en xarxa.

0: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Amb el nostre servei de notícies del punt de la una del migdia parlarem de moltes coses, però òbviament la part central, el tronc de l'informatiu, serà les festes de primavera de Palafrugell i el seu darrer cap de setmana, i entre elles doncs dedicarem una estona també a parlar de, per exemple, el Palafrugell en dansa, però com no del carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals, que tindrà lloc aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda. Ja ho sap tothom de Palafrugell, però si algun despistat corre per aquí o despistada, els direm que recorre els principals carrers de la vila, sortint del carrer de Torroella, passant pels carrers de Torres i Junama, Begú, de la Lluna, Barris i Buixó, desfilada que acabarà al camí dels Plans. En recordem que després hi haurà també el Desenvela't a partir de les 9 del vespre a la tradicional plantada de carrosses a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Hi haurà un concert amb el grup de versions Coco, el lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2020, el 26, tancant-se la nit amb la sessió final de música amb Alegre DJ. Això ho ampliem al punt de la una a l'informatiu migdia.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest diumenge, 7 de juny, a les 12 del migdia, al Museu del Suro, Cuixart en conversa. Una visita guiada a l'exposició Cuixart, natura, mite i memòria, que anirà a càrrec de la comissària en Raquel Medina. Per a més informació i inscripcions, cal trucar al Museu del Suro o enviar un missatge de WhatsApp al 618 49 56 40.
5: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
3: Així és la vida. Amb Rafel Corbí. Cada matí a Ràdio Palafrugell.
1: Molt bon dia, sóc en Rafel Corbí amb aquest divendres, dia 5 de juny, les 11:05, gairebé 6 minuts ja amb aquest divendres, i obrint les portes al que és un cap de setmana meravellós aquí a casa nostra, el de les festes de primavera de Palafrugell, que de fet és el tercer cap de setmana, ja que estem en plenes festes de primavera, però aquesta setmana s'acaba. I gairebé 6 minuts ja amb aquest divendres, i obrint les portes al que és un cap de setmana meravellós aquí a casa nostra, el de les festes de primavera de Palafrugell, que de fet és el tercer cap de setmana.

Toni Vallent, al llarg del cap de setmana, que acabarà diumenge, com dèiem fa un moment, amb aquest carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals. Espero que el gaudiu moltíssim i que nosaltres en gaudim també de la promoció d'aquest matí a Ràdio Palafrugell, que ens portarà a parlar amb la Paula Barrera i la Cristina Bach. Atenció, perquè és una conversa interessant d'activitats que s'ofereixen des de l'Ajuntament de Palafrugell als locals socials del nostre municipi. També tindrem avui, si no Serra, la presència d'Antoni Estrovell, que estarà a partir de les 12 també amb nosaltres per parlar del seu darrer llibre. Això i moltes coses més amb un matinal que, com sempre, diem nosaltres, és meravellós de compartir amb vosaltres. Àuria Franch, és meravellós.

la música ha de continuar amb nosaltres i ho fa amb bona música, bons ritmes i, com no, amb multitud de coses que ens encanta portar-vos al costat, com per exemple aquesta cançó que ara mateix ens obsequiava amb la seva música, aquest famós grup All Together Now, es deia aquesta cançó que ens ha acompanyat. Mira que m'agrada escoltar-la una vegada i una altra a través del temps. És una d'aquelles cançons que mai passa. The Farm es diu la formació que ens acompanyava. I ara, si m'ho permeteu, una d'aquestes cançons que ens fa estiu aquí a casa nostra, concretament una cançó del 2024 amb Vales, Bailo Gala i Flex Saidi, i que es deia Platja i Birres.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Aquest matinal de divendres ens volem acostar amb tota una sèrie de projectes que s'estan portant a terme a Palafrugell i que dues joves de casa nostra els atiren endavant des de l'Ajuntament de Palafrugell, des del SOC concretament, Més Vincles i Fem Barri s'han unit a les seves forces en Viu al teu barri. La Cristina Bach. Cristina, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ella és de Més Vincles i la Paula Barrera és de Fem Barri.
4: Hola.
2: Bon dia.
4: Bon dia.
2: En dues són responsables d'un munt d'activitats que es porten a terme amb els locals socials de Palafrugell i elles ens explicaran ara mateix quins són aquests projectes, en què estan treballant ara mateix. No sé quina de les dues vol començar, però què ho feu a sorts?
3: Vale, començo jo.
2: Qui treu el pal més llarg per començar? Cristina, endavant.
3: Doncs des de Més Vincles tinc assignades algunes activitats, ja que Més Vincles està enfocat a la soledat no desitjada i el que volem és poder combatre i fer front a aquesta situació que a nivell social està tan arraigada i a la vegada és molt invisible. Llavors, a través de diferents activitats, com per exemple ioga amb cadira i pilates amb cadira, que estan dirigides a persones de majors de 65 anys, també fem altres activitats com ens trobem per fer el cafè, que també es fan en tots els locals socials, que és un espai on teixir xarxa comunitària, on conèixer més veïns del barri, on poder fer, bueno, sortir una miqueta de la rutina i tenir aquest espai per poder compartir i conviure amb l'entorn on vivim.
2: Perquè hi ha molta gent que està sola a casa, que no sap què fer, i aleshores aquí li doneu una oportunitat perquè faci barri, de fet, no?
3: Exacte, sí.
2: Amb altra gent. I aquesta és una de les activitats. Paula, quines són les demés? Perquè tu també en fas, en aquest cas.
4: Vale.
2: M'heu parlat abans que són dos projectes diferents, però que els heu unit, no?
4: Sí, sí, exacte. O sigui, al final fem la mateixa feina, que és estar dinamitzant i fent presència a quatre locals socials, que són els de Mas Mascor, La Punxa, El Carrer Ample i La Sauleda, i portant noves activitats, que són tant com les que ha dit la Cristina, que hi són setmanalment, i han aparegut unes de noves, que en aquest cas és el taller de collage, que es farà cada dimecres i dijous al local del carrer Ample, de 6 a 8 de la tarda. És una activitat gratuïta, oberta a tothom, principalment a públic adult, I és això, no cal tenir experiència prèvia, només venir a disfrutar, gaudir d'un moment per xerrar, estar compartint aquest moment, fer la teva manualitat i tenir aquest espai.
2: Què és el collage? Va, explica'm a la gent. Perquè, clar, hi ha gent que ens està escoltant que diu, què diu aquesta de parlar en francès ara? El collage, què és?
4: El collage, bueno, és un art, d'alguna manera, que cadascú el té, no?, a dintre seu, al seu interior, i és com a través de, no amb les paraules, sinó potser retallant, doncs, revistes, algun diari, alguna foto d'algun lloc, amb diferents textures de papers, diferents colors, doncs, crear en un paper, doncs, enganxar-ho tot. I a partir d'aquí, al final, no?, el resultat que té això, creat, que has fet tu, doncs té un missatge, i és això, el collage.
2: Això, el que dèiem, un collage de fotos, no?, també. Que es
4: també.
2: Fer, també, això, són moltes coses. Aquest és un dels que ja ha començat, no?, de fet.
4: Sí, va començar el dimecres 3 de juny.
2: Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, la gent ja no... Perquè, clar, diu, home, ja ha començat, ara ja m'aniran per davant. És factible de que
4: sí,
2: la gent s'hi apunti a partir del següent?
4: Sí, és a dir, o sigui, hi ha dos grups en aquest taller, ¿vale? Un taller que és dimecres de 6 a 8 i un altre taller que és dijous de 6 a 8. Durant el mes de juny, juliol i agost, mm-hmm, ¿vale? És trimestral. I llavors es fan dos grups. Un grup que es fa el dimecres i un grup que es fa el dijous. Llavors, a les persones que ho vulguin venir a provar, doncs, és simplement ens poden contactar tant a la Cristina com a mi, que us
2: Ara ho deixarem també els telèfons, els direm ara, si cas, i els contactes que teniu, i després els repetirem al final, si us sembla bé. Però és interessant això que dius, perquè jo pensava que era el dimecres i el dijous altern, o sigui, una setmana és el dimecres, l'altra és el dijous,
4: vale, no, sí, sí,
2: sempre hi ha dimecres i dijous.
4: Sempre, sí, exacte. Ha començat aquest dimecres, ara avui, bueno, dijous, el primer dijous, diguéssim, i així és successivament cada setmana fins a l'agost.
2: Perfecte. Això és el taller de collage.
4: Això és el taller de collage.
2: Però també hi ha el taller del qual de pintura, no?
3: Sí.
2: De pintura a l'oli, em penso que és.
4: Sí.
2: Que va començar ahir dijous.
4: Exacte.
3: Sí.
4: Sí, clar. Exacte.
2: Molt bé. I va començar bé, suposo, de manera esplèndida, perquè ara molta gent s'hi vulgui apuntar.
3: Mm. Clar, són grups reduïts, vull dir, de moment està obertes les inscripcions, però és un grup reduït bàsicament perquè el professor, que és José Luis Escardó, vol poder donar un servei directe, una atenció personalitzada i poder fer un acompanyament més exhaustiu amb els seus alumnes.
2: Clar, hem de tenir 40 persones allà, si no pots estar per ells, no?
3: Exacte. I que al final són un tipus d'activitats que demanden, doncs, els dubtes o les situacions, doncs, necessiten un ratet d'acompanyament.
2: Vaig veure que era un taller que té un cost econòmic, òbviament, per el que hi has de portar, no? No sé si el de collage també o no?
3: No.
2: Perquè aquest és el de collage, no, però el de pintura a l'oli sí, no?
3: El de pintura a l'oli té un cost inicial perquè has de comprar tu el teu material. Mm. És simplement aquest el cost, de poder tenir les teves pintures, el cavallet i tot el material que faci falta per poder desenvolupar l'activitat. Però no és un cost cap a l'activitat en si. Ja que el material és personal i també el cost és una mica elevat, bàsicament perquè el professor demana que els materials siguin d'una mínima qualitat per tenir un resultat molt més maco i professional.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs són els dos cursos que ens explicava la Paula que havien començat aquesta setmana i que, per tant, si esteu interessats, interessades, us hi podeu apuntar amb els telèfons, amb els contactes que ara mateix ens en diran, perquè cada una d'elles en té un de telèfon, eh?
4: Mm-hmm.
2: O sigui que podeu contactar amb elles. Paula.
4: Sí, el meu contacte és el 685-65-49-69.
2: Mm-hmm. I el de la Cristina, si vols el dius tu mateix, si no deixem sí, que el digui la Cristina.
3: Digues, Paula.
4: El de la Cristina és 685-65-48-29.
2: S'assemblen molt, però no són iguals, eh?
3: Sí.
2: De les maneres, tant és a qui contactin, no?
3: Sí, exacte. Les dues estem a la vegada en els locals, llavors entre les dues ja tenim una coordinació interna perquè si s'apunta algú per part de la Paula o per part meva, ens ho comuniquem per estar al dia amb tot i que no hi hagi cap inconvenient. El que m'agradaria afegir és que dintre de Més Vincles hi ha l'activitat de Teixint Vincles, que és un nou grup que ha sorgit al Mas Mascort, que és bàsicament trobar-se per fer costura. Cosir a màquina.
2: Fem costura, en dieu, no?
3: Exacte. I aquest grup també forma part dintre del projecte de Més Vincles, bàsicament perquè també tenim ganes de construir xarxa més enllà de ser major de 65, o, sinó que estigui obert a tot el públic, de que puguin anar al Mas Mascort amb la seva màquina de cosir, o si prefereixen cosir mà, brodar o fer ganxet, que puguin anar al local i trobar-se amb totes les companyes. Està sent els inicis d'aquest grup. Ens agradaria molt que fos un grup motor, també, igual que tenim en tots els altres locals socials, ja que la costura és algo que és molt essencial dintre de Viu al teu barri, i és una marca, diguéssim. I, a part, estem... també, aprofitant que estem aquí, ens agradaria demanar si la població jove, juvenil, jove adult, tenen alguna inquietud, necessiten o volen fer alguna petició d'alguna cosa que vulguin que s'ofereixi en els locals, ja que el nostre, o sigui, gran dilema és com ens apropem a la població més jove.
2: És que aquí m'agradaria posar-hi cullerada una mica, perquè sembla que totes aquestes activitats que es facin amb els locals socials a través d'aquests programes, si la costa el que sigui, va dirigida a gent gran, a gent jubilada, a gent que doncs, fa aquestes coses, no sé, fins i tot l'hora de la telenovela, que la poguessin veure tots junts, no? Però no està dirigida a gent adulta o a gent jove, com vosaltres, per exemple.
4: Mm-hmm.
2: Aleshores, esteu amb aquest projecte de també intentar fer això?
3: Exacte, perquè, per exemple, des del cas de Més Vincles, el tema de la soledat no és només amb gent gran, que sí que és el col·lectiu més elevat, però també estem veient que dintre de les persones joves, joves adults, també hi ha aquesta situació de soledat. Sigui perquè has canviat de lloc de vivenda, perquè t'has separat, o perquè ha canviat la teva rutina, per la raó que sigui, o perquè acabes de canviar d'institut, la raó que sigui, ens agradaria poder saber la ciutadania si té alguna petició, alguna necessitat, perquè així també ens ajuda a nosaltres a pensar en alguna activitat o per poder oferir algun recurs més cap a aquests col·lectius.
2: Exactament. 685 65 49 69 o 685 65 48 29. Si voleu buscar la notícia, buscar l'entrevista a través de la plana web o la plataforma de podcast, i allà trobareu aquests contactes perquè us pugueu posar en contacte amb la Cristina o la Paula. Cada una d'aquestes activitats que me deies, ja has aixecat la mà per dir alguna altra cosa, eh que sí?
3: Sí. Digues. Que també ens poden trobar a l'Instagram de Benestar Social, i allà tindran tota la cartelleria del que estem fent. A tots els locals hi ha tota la cartelleria del que estem fent, amb horaris, els telèfons i amb totes les dades de contacte i d'informació de cada activitat.
2: Molt bé, doncs Instagram de Benestar Social també hi és. Jo el que anava a dir, cada una d'aquestes activitats que feu, per exemple la de costura o qualsevol altra, Paula, es fan tots els locals o només es fa en un local? Sí, perquè també és difícil després que gent de no sé, del Burgerol digui me'n vaig a la punxa a fer una cosa, no?
4: Clar.
2: Com ho feu?
4: Bueno, és una mica complicat ara dir-ho tot perquè són moltes activitats, però depèn. Depenent de l'activitat, o sigui, sí que hi ha una que és més d'un local o d'un altre, però, per exemple, clar, en el cas de ioga amb cadira, doncs es fan dos locals, de pilates amb cadires... Clar, és depenent de l'activitat. Per això us recomano que mireu l'agenda. L'agenda de Palafrugell també apareix en els cartells, a Instagram, per poder-ho bé visualitzar bé, perquè si no seria una mica complicat, és molta informació.
2: Sí, si busqueu Palafrugell Cultura, per exemple, doncs nosaltres ho traiem d'allà, la informació, per cada dia anar repetint totes les activitats que s'estan produint a terme, tant als serveis informatius de Ràdio Palafrugell com al matinal. Digues, Cristina.
3: I a més, demà anirem a repartir amb la Paula unes agendes que hem fet noves, amb les que tindreu tota la informació de tots els locals junt en un mateix flyer o document. Llavors serà més assequible per vosaltres, doncs, poder veure d'un cop d'un totes les activitats que es fan en cada local.
2: Cristina, Paula, us veig molt animades, eh? Molt engrescades.
3: Ens agrada molt aquesta feina.
4: Sí. És molt xula.
2: Sí. Com fa aquí, sou?
4: Jo repeteixo, l'any passat ja hi vaig ser-hi, fent la mateixa feina, fent barri.
2: És una mena de programes, no?
4: Són programes del SOC, exacte, que bueno, duren una temporalitat.
2: Està 6 mesos o...
4: Exacte, i després sí. Ja es va repetint any rere any fins que es pugui.
2: Molt bé. I tu, Cristina?
3: Des del febrer he començat, sí, aquest any, i gràcies a la Paula i totes les companyes que hi han darrere, doncs ha sigut una incorporació molt ràpida, molt fàcil, i realment s'agraeix molt a tot l'equip que tenim.
2: Treballeu en benestar social, bàsicament, no? És la vostra àrea.
3: Nosaltres treballem des d'Acció Social, Ciutadania i Joventut, i tot l'equip que hi ha dintre de l'àrea, i no només d'aquesta àrea, perquè ens coordinem amb moltes àrees. També estem amb Can Genís, amb Esports, amb la biblioteca, vull dir,
2: amb la
3: ràdio ara,
2: tot
3: tema de comunicació, exacte. Nosaltres estem en contacte amb tothom perquè també animem a que totes les àrees formin part del nostre projecte i que també facin ús dels locals socials. Llavors, tenir tot aquest equipazo és genial i molt agraït perquè ens facilita molt la feina. I també pues, aprofito i faig l'apunt per agrair també a la SEC, que són les que estan sobretot a darrere nostre, impulsant també aquest projecte en l'anonimat, digués.
2: Doncs ens han acompanyat la Cristina i la Paula, la Cristina Bacan des de Més Vincles, la Paula Barrera des de Fem Barri, totes dues sota l'ombrella aquesta de Viu al teu barri, a través de l'Ajuntament de Palafrugell. No sé si queda alguna cosa que vulgueu dir més, Paula, del que hem explicat, o dirigir-vos a la ciutadania i dir-los, vinga, va, feu-nos servir, que per això estem aquí.
4: Exacte, jo us animo a acostar-vos al local, a conèixer-nos i xerrar amb nosaltres, venir a provar alguna activitat sense compromís, i ja està. I que, tot i que estem en quatre barris concrets, tothom de Palafrugell és benvingut a venir, encara que siguis d'un altre barri.
2: Hi ha una altra cosa que jo volia dir, perquè hi ha molts de locals socials que encara romanen tancats d'altres zones de Palafrugell, que si s'hi afegeixen, Déu-n'hi-do la feina com us creixerà, no? Si hi arribem, perquè esteu ara mateix a la Saoleda, al Mas Mascort, a la Punxa...
4: I al carrer Ample.
2: I al carrer Ample, però, per exemple, si sortís al local del Bruguerol, també de Vilaseca Bruguerol, i altres llocs, doncs Déu-n'hi-do la feina que tindríeu. Bueno, millor per vosaltres, no?
4: Sí, i tant.
2: Molt bé, Cristina, alguna cosa més?
3: No, per mi aquí, moltes gràcies.
2: Doncs gràcies a vosaltres dues i fins al proper dia, que vagi molt bé la feina.
3: Gràcies.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: I arriba el torn del disc, d'aquest mini espai en el qual els artistes ens parlen de les seves pròpies cançons, o cançons que per ells signifiquen moltíssim. Avui volem descobrir de vell nou amb una artista que ens aporta una cançó anomenada Desplegar-se. D'on surt aquesta cançó? Quin és el seu projecte? Doncs això ens explicarà la Magalí Saré, que últimament ens ha conduït molt bona música, sigui al costat de gent com, per exemple, amb els seus darrers àlbums, en Manel Fortià, o també en Sebastià Gris, i també en solitari. Des d'aquest disc amb en Manel Fortià, anomenat Funky Núvols, una cançó anomenada Desplegar-se, d'aquesta cantant multiinstrumentista i compositora nascuda a Barcelona l'any 1991. Ens explica en què consisteix aquesta cançó anomenada Desplegar-se.
2: Doncs mira, el Desplegar-se, a diferència de Habanera Lila, que va ser un encàrrec i que, ostres, em va agradar molt i ja me'l vaig fer meu pel meu repertori, doncs Desplegar-se va ser com la primera vegada que musicava un poema jo, i a més coneixent la Sònia Moya, que la vaig conèixer en una espècie de festival que es fa a Josa de Cadí, i va ser molt guai que ella m'expliqués i em llegís els seus poemes. Llavors jo musicar-lo era com tenia tot el sentit, no?, per mi. I el que explica ella en aquest poema és el naixement de la seva filla, crec.
3: Plec

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, dijous 4 de juny, Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fanguejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
3: Aurisol, centre auditiu. Revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
0: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
3: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
4: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Molt benvinguts una vegada més amb aquest segment del nostre espai en el qual ens posem a parlar dels dies mundials. Avui tenim un dia mundial i un dia internacional. Aquesta data del dia 5 de juny. Us parlem avui del Dia Mundial del Medi Ambient. Es va proclamar aquest dia amb la finalitat de sensibilitzar la població mundial sobre la importància de cuidar els nostres ecosistemes i fomentar el respecte al medi ambient. Aquest dia va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1972, coincidint amb l'inici de la Conferència d'Estocolm, el tema principal de la qual va ser precisament el medi ambient. Un dia ben especial perquè en el marc de la celebració d'aquest Dia Mundial del Medi Ambient s'han de centrar els esforços en motivar les persones i a les comunitats perquè es converteixin en agents actius del desenvolupament sostenible i de la protecció del medi ambient. I també us volem recordar avui el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal, no declarada i no reglamentada, una data decretada per les Nacions Unides l'any 2017 i amb la qual es vol acabar amb la pesca il·legal i amb les pràctiques que abusen i que posen en perill els animals o els recursos que tenim, de fet, al mar, els recursos pesquers de tot el planeta. Un dia que va ser proposat el 2015 per la Comissió General de Pesca del Mediterrani de la FAO i va ser aprovat dos anys després, el 2017. S'estima, és aproximat, això no se sap amb seguretat, però s'estima que un de cada cinc peixos capturats prové de la pesca il·legal o irregular. La ONU també va declarar, recordem, el 2022 com l'any internacional de la pesca i l'aqüicultura artesanals, amb l'objectiu de centrar l'atenció dels pescadors a petita escala, que constitueixen el 90% de la mà d'obra pesquera mundial. Així nosaltres hem repassat en el dia d'avui aquests dos dies, no hi ha més feina, per tant ho deixem estar aquí amb aquest dia 5 de juny.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: I en el nostre espai anem a veure quina és la previsió meteorològica que ens porta per aquest cap de setmana. En Josep Pasqual, cap de setmana important a Palafrugell, amb la desfilada de carrosses i comparses, amb tota la sèrie d'activitats que demà també tenim al carrer, amb aquestes festes de primavera. Anem a veure què ens explica. Josep Pasqual, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Ahir van tenir bons ruixats, eh?
3: Sí, va passar les restes d'un front i bé, varen deixar pluja, però en principi aquí ni va fer mal i a més és beneficiosa perquè vull dir, ha estat una quantitat raonable i que ha mullat el terra no va ser molt i molt forta. En fi, vull dir, s'agraeix perquè ajuda doncs a refrescar els boscos, en fi.
1: L'ambient en general també, no?
3: Sí, també. Amb un cel molt net. Bé, hi ha núvols, però me refereixo que la visibilitat és molt bona, molt transparent, sí.
1: Tens dades del que va caure l'estartit ahir?
3: Sí, aquí vaig mesurar 12 litres per metre quadrat.
1: Tampoc és excessiu, doncs.
3: No, és una pluja, doncs, una regadeta.
1: Què va caure, un parell d'hores?
3: De fet, el fort va ser això, un parell d'hores, que dius. Sí que la tarda va caure algun plugim, però a partir de les 8, entre les 8 i les 10-11 va ser quan va ploure al màxim.
1: Ja veieu que Palafrugell i l'Estartit som germans, que fins i tot això compartim amb aquestes pluges que va haver-hi. I per aquesta tarda, i sobretot per demà i diumenge, això ens interessa molt, vistes les festes que tenim. Josep, què ens expliques?
3: Sí, doncs en principi, a diferència d'altres caps de setmana, que entre setmana fa bo i s'espatlla el cap de setmana, doncs aquesta vegada haurà estat al revés. Hem tingut doncs aquesta pluja amb aquest refrescament de temperatura, que avui notem doncs força més fresc i menys fogor, i la tendència és que aquests núvols que hi ha aquestes primeres hores del dematí doncs vagin desapareixent, quedin com trenyines de núvols alts, i el vent doncs ja força més feble, és a dir, no tindrem grans ventades, tindrem vents al centre del dia o durant el dia marítims, però no gaire destacables, amb una marca, sí que avui hi ha mar de fons de tramuntana, però desapareixerà, i per tant, i una temperatura doncs que demà ja serà una mica més alta que no pas avui, i probablement el diumenge una mica més.
1: Però no arribarem als nivells de la setmana passada, no?
3: Vull dir que... No. De moment no, més endavant...
1: Més endavant ja en parlarem.
3: Ja en parlarem.
1: Aquest cap de setmana aquesta refrescada també haurà servit perquè les temperatures no s'enfilin tant.
3: Sí, és clar, sí. Uh-huh. Sí, és una... Diguéssim, el que comentaves tu, fa una setmana doncs, teníem temperatures molt i molt altes, fora de lo normal per aquestes dates, i ara podríem dir que aquesta que tenim ara és la normal de començaments o de la primera quinzena de juny.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Ens ha alegrat el dia en Josep. Es podrà fer totes les activitats de festes de primavera en total tranquil·litat, mirant el cel i buscant l'ombra també quan convingui. Josep, alguna cosa més?
3: Comentar una cosa, que avui segurament ja no és veritat.
1: Ah!
3: No, que dimarts passat vaig fer la darrera observació de temperatura del mar, i la sorpresa va ser que vaig mesurar 22,45 graus a una milla de les Medes. I això és una temperatura 4 graus per sobre del que tocaria. Sí que és cert que una mica és causat, evidentment, per la insolació que vàrem tenir doncs, dies passats, que el sol doncs, passa molt alt i el dia és molt llarg, també per l'absència de núvols, i això el que fa és escalfar la capa superficial, però a partir de 7, 8, 10 metres doncs ja la temperatura comença a baixar. Per tant, el gruix, la temperatura en superfície va ser molt alta, però amb nivells més baixos doncs podríem dir que és la normal. Mm. En tot cas, segurament amb aquesta pluja última i una mica de tramuntana que ha fet aquests dies, doncs segurament quan vagi a fer les mesures, doncs trobaré temperatura més fresca.
1: 4 graus són molts graus, malgrat tot això que dius.
3: Sí.
1: Mm. Doncs a veure, quan hi tornes a anar, dilluns?
3: Probablement avui, el que passa que encara hi ha força mar de fons, potser aquesta tarda avui hi vaig.
1: Molt bé. Doncs dilluns ens n'assabentarem a veure què ha passat. Moltes gràcies, Josep, i bon cap de setmana.
3: Igualment, bon cap de setmana a tothom.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
3: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-ho possible.
2: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Ell ja s'ha fixat d'objectius, aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic, autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
5: Palafrugell viurà aquest diumenge l'acte central de les festes de primavera amb la celebració del 64è Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals, reconegut com a element festiu tradicional d'interès nacional. La desfilada començarà a 6:15 de la tarda i reunirà colles, carrosses i comparses. La programació començarà a 6:45 del matí amb les tradicionals matines de la Tostarrada, que recorreran diversos carrers de Palafrugell, Calella i Llafranc. Més tard, a 12:15 del migdia, Plaça Nova acollirà una audició de sardanes amb l'energia Cobla i el ball de la Bim Bam. L'acte principal arribarà a 6:15 amb l'inici de la desfilada del carrusel Costa Brava. Les carrosses i comparses en recorreran als principals carrers del municipi en un espectacle que combinarà creativitat, música, coreografies i treball col·lectiu. Durant mesos, les colles participants han preparat les seves propostes per oferir una nova mostra del potencial festiu de Palafrugell. Any rere any, l'esdeveniment atrau milers de visitants i s'ha consolidat com una de les celebracions més singulars del calendari festiu català. La jornada acabarà a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès amb la tradicional plantada de les carrosses, el lliurament dels premis i el desembalat que inclourà el concert del grup Coco i una sessió musical amb Alegre DJ.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
4: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. Al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio...

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
3: Yeah. Gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya i ja utilitza aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció, agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
4: És el moment de començar les nostres efemèrides musicals per al dia d'avui, per aquest 5 de juny. I ho fem començant amb la música de Sly and the Family Stone. Avui recordem la figura del seu guitarrista. El 1946, tal dia com avui, naixia en Freddie Stone, en de nom real Frederick Stewart. Naixia a Vallejo, a Califòrnia. Guitarrista de Sly and the Family Stone.

Com sona aquesta guitarra? Un any més tard, el 1947, naixia Laurie Anderson a Glen Ellyn, a l'estat d'Illinois. Compositora, cantant, multiinstrumentalista de rock experimental. Entre d'altres, cal ressaltar els seus àlbums You're the Guy, I Want to Share My Money, del 1981, a l'Strange Angels, del 1989, i d'altres. Va ser la darrera parella sentimental de en Lou Reed.

El mateix dia que naixia Laurie Anderson, naixia, en aquest cas, però, a Liverpool, Thomas Evans. Va ser el baixista de la banda de pop-rock Badfinger. Thomas Evans va morir el 1983.

El 1956, canvi d'escenari, perquè a Kingston upon Thames, a Anglaterra, naixia en Richard Butler. Era el cantant de la banda post-punk de Psychedelic Force. El 2006 també van registrar un disc en solitari.

Passem al 1997, escoltarem música de Small Faces. En Ronnie Lane moria aquell any, aquell dia, el 5 de juny de 1997, d'esclerosi múltiple a Colorado, als Estats Units. Ell fou el baixista dels Small Faces, com dels Faces, on militaven Ronnie Wood i Rod Stewart.

Avui també recordem la mort al dia com avui del 2002 d'en Didi Ramone. El seu nom real era Douglas Glenn Colvin. Moria a causa d'una sobredosi d'heroïna a Los Angeles. Era el baixista dels Ramones i també n'era el principal compositor. Al mateix temps era l'autor de la majoria de les lletres de la formació.

Música de los Ramones per recordar-lo i música d'Alaska i los Pegamoides a continuació. Per recordar la figura també mort el mateix dia, el 2002, d'en Carlos Berlanga. Moria a Madrid. Només tenia 42 anys, component amb el seu moment de Caca Deluxe, d'Alaska i los Pegamoides i també d'Alaska i Dinerama. El 1990 havia iniciat també una carrera en solitari deixant 4 excel·lents àlbums.

Protagonistes diversos, amb mons en diversos, d'altres no tan coneguts, però és que el tal dia com avui del 2009 va ser trobat mort a casa seva de Saint Paul, a l'estat de Minnesota, el cantautor Jeff Hanson, que moria quan només tenia 31 anys d'edat. James Hanson, Jeff Hanson, havia nascut el 3 de març de 1978 a Wisconsin. Cantant, compositor, guitarrista i multiinstrumentalista, que va ser batejat en el seu moment com una barreja entre Art Garfunkel i Alison Krauss.

0: seguim parlant de personatges que ens en van deixar del dia com avui, en aquest cas, el 2018. Moria un cantautor gallec, anomenat Benedicto, a Santiago de Compostela. Tenia 71 anys d'edat a causa d'una malaltia. Benedicto García Villar va formar part del col·lectiu de cantautors Voces Seives a final dels anys 60, que va lluitar amb les seves cançons contra el franquisme.
1: Estamos pedindo, estamos a pedir.
0: El seu nom artístic era Benedicto i també va col·laborar en la creació del Sindicat Galego de Música i des dels anys 80 va ser a la direcció de Comissions Obreres a Galícia. Va publicar 2 LPs en solitari, Por la Unión, el 77, i Os Nomes das Cousas, del 1979. Aquesta cançó que escoltem en Son a Voz do Povo, Som la veu del poble, és de l'any 1968.

0: agraden de a te.
1: Avui recordem també altres personatges, com per exemple a Michael Henry McBrain, nascut a Hackney, a Gran Londres, Anglaterra, el 5 de juny del 1952. Ell és el bateria del grup de heavy metal Iron Maiden. Es va retirar de les gires el 2024. Sobrenom el de Nico, que el va adoptar amb el nom del seu osset de peluix preferit. És acreditat com un dels pioners del so del heavy metal i la revista Rolling Stone el 2009 va publicar una llista dels 100 millors bateries de tots els temps i en Nico va ser inclòs a la posició número 38. Va començar a tocar el 1966. Avui també és l'aniversari de naixement d'un saxofonista meravellós. Estem parlant d'en Kenny G. En Kenny G, el seu nom real és Kenneth Bruce Gorelick, aquest intèrpret de smooth jazz, compositor, productor musical, que va tenir èxit comercial a partir de l'any 1986 amb el seu àlbum Duotones. És un dels artistes amb més discos venuts de tots els temps, amb més de 75 milions de discos. Va néixer a Seattle, Washington, el 5 de juny de 1956. L'escoltem al costat de Brian McKnight amb aquest famosíssim Careless Whisper.

Seguim recordant gent, i en aquest cas el naixement a València, el 5 de juny de 1957, de l'Ignacio Canut Guillén, més conegut com Nacho Canut, compositor i baixista, que durant tota la seva carrera musical ha aconseguit èxits com Bailando, el 1982, el Ni tú ni nadie, del 84, Quién le importa, del 86, o Retorciendo palabras, un èxit del 1994, que també va tornar a ser el 2004. Cançons fantàstiques que ens havia portat i que ens havia recordat també a través de cançons interpretades, per exemple, en el seu moment per Fangoria. També com el nostre protagonista d'abans, en Berlanga, havia estat en Caca de Lux, amb Alaska i los Pegamoides i Parálisis Permanente. Seguim recordant personatges, seguim recordant cançons. I ara mateix un personatge que és cantant, nascut però a Brisbane, a Austràlia. Parlem d'en Víctor García González. Nascut el 5 de juny de 1970, més conegut com Víctor García, és el fundador, vocalista i líder de la banda australiana de power metal Warcry i exmembre d'Adventus i Avalanche.

I aquí no sabeu qui va néixer també en el dia d'avui. David Bisbal Ferrer, més conegut com David Bisbal, va néixer al Maria el 5 de juny de 1979. Va sortir del concurs de musical Operación Triunfo de Televisió Espanyola, on va quedar, recordem, en segon lloc. Possiblement ha estat l'artista més conegut i més popular de tots els que hagin sortit d'aquest programa televisiu.

Així recordem el seu naixement tal dia com avui. I també ho fem amb un altre personatge menys conegut, però no per això prou important. Peter Louis Kingston, conegut com Pete Wentz, tercer, nascut a Chicago, a Illinois, el 5 de juny de 1979, és un músic conegut per ser el baixista i també el lletrista principal de la banda Fall Out Boy. El 2009 va formar el grup Black Cards.

I ja que parlem de músics, què tal si recordem també la figura d'en Sébastien Lefebvre, tot i que ell ho pronuncia Lefebvre. És un artista nascut a Montreal, al Quebec, el 5 de juny de 1981. Un músic franco-canadenc, més conegut per ser el guitarrista rítmic i corista de la banda Simple Plan.

Músics diversos i d'estils diversos, com el record amb en Harold Lloyd Jenkins, conegut artísticament com Conway Twitty, un excepcional artista de rockabilly, de rhythm and blues, de música pop i de country. Nascut a Friars Point, a Mississippi, l'1 de setembre del 33, i que ens va deixar a Springfield, a Missouri, el 5 de juny de 1993. Fins l'any 2000 va tenir el rècord de més números 1 a les llistes de senzills de música country, que havia tingut en 45 ocasions diferents. Look up, darling. Let me kiss you. Just for old time's sake, let me hold you. I entrem dins els 8 darrers protagonistes del nostre espai d'avui. Recordem la figura del músic nascut el 1947 a Beth Page, a Nova York, Jim Hodder, que va morir tal dia com avui del 1990. Ell és conegut, o va ser conegut, per ser el bateria original de la formació Steely Dan. Va participar amb els tres primers àlbums de la banda i després va treballar com a músic de sessió. Va morir ofegat a la seva piscina amb només 42 anys d'edat.

Recordem un altre baixista, en aquest cas en Kenny Hillary, nascut el 1965. Va morir molt jove, el 1996, 31 anys d'edat. Baixista rock, membre entre el 1990 i el 1994 de la banda heavy metal californiana Quiet Riot.

I d'aquest tipus de música cap a una altra, però en aquest cas cap al jazz, per escoltar la figura impressionant de Mel Torme. Nascut el 1925, ens va deixar el 1999, havia nascut a Chicago, un cantant i compositor de jazz, una de les grans veus del jazz de tota la història. L'anomenaven The Velvet Fog. Als anys 50 va gravar nombrosos discos de jazz molt populars, va compondre més de 250 cançons, de les quals moltes són clàssics, com aquell de Christmas Song, la cançó de Nadal, que va ser un gran èxit en la veu de Nat King Cole. Però aquí l'escoltem amb ell, Putting on the Ritz. I atenció, perquè això que ve ara és molt personal. I és que avui recordem la figura d'en Carmelo Bernaola, nascut el 1929 a Ochandiano, a Biscaia. Compositor, professor de música i clarinetista, membre de la denominada generació del 51. Està considerat com un dels màxims exponents de la música espanyola a la segona meitat del segle XX. Al llarg de la seva carrera va compondre més de 300 obres entre música culta, cançons populars, com El cochecito leré, El cochecito leré, però també, atenció, que això m'importa a mi, va compondre, per exemple, les sintonies de Verano Azul o La Clave, però el més important de tot va ser l'himne del millor club de futbol del món, l'Athletic Club.

seguia tota l'estona perquè val la pena, però hem de passar altres protagonistes. Anthony Peluso, recordem-lo avui. Havia nascut el 1950 a Los Angeles, va morir el 2010, guitarrista i productor, el guitarra solista de la banda The Carpenters des del 1972 i fins al 1983. Com a productor va treballar amb Michael Jackson, Temptations, Kenny Loggins, Boyz II Men, Four Tops, Fix, Smokey Robinson i d'altres. I els quatre darrers protagonistes porten a recordar la música d'una formació que va donar a conèixer un tema que va ser enormement popular amb moltes versions. En Marshall Sewell, nascut el 1938 en de Montgomery, Alabama, va morir el 2013 tal dia com avui cantant de doo-wop, veu baixa del grup vocal The Edsels, actius entre els anys 50 i 60 i coneguts per el seu èxit del 1958, aquell Ramalama Ding Dong. Ramalama Ding Dong.

la versió original de la cançó. Recordem també la figura d'Alec John Sook, nascut el 1951, ens deixava el 2022, músic rock, nascut a Yonkers, a Nova York. Ell era el baixista de la banda Bon Jovi des de la seva formació el 1983 i fins al 1994, any en el qual va ser acomiadat. Va participar amb els 5 primers àlbums de la banda. I si us sembla, música de Bon Jovi, anem acomiadant-nos, perquè hem de recordar la figura d'Astro Gilberto, nascut a Salvador Bahia, nascuda el 1940, una cantant brasilenya, d'ascendència alemanya, que ens deixava tal dia com avui del 2023. El 1964 va ser coneguda internacionalment gràcies a la seva versió vocal d'aquest tema que escoltem de fons, The Girl from Ipanema. Un àlbum que van enregistrar aleshores el seu marit, João Gilberto, i Stan Getz, i que va donar començament al descobriment internacional de la bossa nova, Astro Gilberto.

I acabem, després d'Astro Gilberto, amb música de casa nostra. Tal dia com avui, el 5 de juny de 1979, es va inaugurar la Sala Mariscal a l'Estartit. Aquesta sala mítica, impulsada per en Llorenç Massaguer, primer va del nom d'Enciam. El concert inaugural va ser una jam session. Al llarg dels anys, la sala ha esdevingut una de les referències de la música en viu a Catalunya i a casa nostra, sobretot, escenari de debuts sonats i de l'enregistrament d'alguns àlbums. I ha passat a la millor gent del nostre país. Un 5 de juny en el qual recordarem com a cançó final amb en Pemi Rovirosa. Va néixer tal dia com avui, el 5 de juny del 1969, al Vendrell, músic i productor, reconegut popularment com a guitarrista de Lacs en Busto, per bé que també ha tocat amb altres grups. El 2021 va presentar el seu primer disc en solitari. Vida, del qual escoltem la cançó Corre a tu, Pemi Rovirosa.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt benvinguts i benvingudes altra volta a una nova edició del nostre informatiu migdia a la sintonia de Ràdio Palafrugell per aquest divendres 5 de juny, un divendres que obre les portes al cap de setmana final de les festes de primavera de Palafrugell, de la qual doncs en parlarem abastament també en el dia d'avui amb el nostre informatiu. Un informatiu que estarà format per les següents informacions. Ens acompanyarà amb un parell d'elles també el nostre company en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
1: Amb ella parlarem d'un parell de temes, com per exemple el Palafrugell en dansa, que ens arriba aquest cap de setmana ampliant format i omplint un dia de cultura popular per festes de primavera.
2: La proposta, impulsada per la colla gegantera de Palafrugell, reunirà gegants, capgrossos, danses tradicionals i una mostra de cultura masiga. El programa inclou cercaviles, espectacles familiars, música en directe i l'estrena d'un nou gegant dedicat a Modest Cuixart.
1: En Ferran també ens parlarà del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran.
2: Els actes inclouen una passejada amb batucada, lectura de manifest i espectacle teatral. Els dies previs hi ha xerrades sobre seguretat i drets al final de la vida per sensibilitzar la ciutadania local.
1: Farem una volta també per als tallers dels carrossaires i d'altres informacions que ens acompanyaran seran, per exemple, les afectacions de trànsit pel carrusel Costa Brava i també l'energia Cobla, que serà protagonista a la Ballada de Sardanes del dia 7. Aquestes i d'altres informacions, com també el cinema Palafrugell, ens ocuparan en el dia d'avui amb el nostre informatiu a Ràdio Palafrugell, que comença ja mateix.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Diumenge és el dia del carrusel Costa Brava d'aquest diumenge i provocarà afectacions de trànsit, òbviament, com sempre, i també d'estacionament des de ben aviat al matí. En aquest sentit, l'Ajuntament recomana planificar els desplaçaments amb antelació, utilitzar itineraris alternatius i seguir les indicacions dels serveis de seguretat i emergències. Pel que fa a l'estacionament, quedarà prohibit aparcar a partir de les 6 del matí als carrers de Torroella, les Cases Noves, la Sorera Bertran i Joan Maragall. A partir de la 1 del migdia, la prohibició s'estendrà als carrers Torre Jonama, Begú, La Lluna, Sant Sebastià, Sagunt i Barris i Buixó, així com a la plaça de la Bòbila. Pel que fa a la circulació, es preveuen restriccions progressives. A partir de les 12, quedarà prohibit circular pel carrer de Joan Maragall, des de les 2 pels carrers de Torroella i Cases Noves, i a partir de les 3 pels carrers de Torres i Jonama i de Begú. Entre les 3 i les 4 de la tarda d'aquest diumenge també es restringirà el trànsit als carrers de la Lluna i al Barris i Buixó. Per facilitar la mobilitat es proposa aparcar el recinte firal a l'Institut Baix Empordà, a l'aparcament situat endavant del Carrefour o als carrers de les manufactures del Suro, de la Garriga i de Fermí Vergés o la zona industrial de la Fanga. Recordeu que teniu el telèfon de la policia local per qualsevol dubte o per més informació. 972 30 62 92. Les colles carrossaires que participaran en diumenge al carrusel, al Carnaval de Carnavals, han ensenyat als infants diversos aspectes relacionats amb les festes de primavera i com fer un bon carrusel. Ho han practicat en diversos tallers a la plaça de la Margarda amb les colles Els Estrellats, Confeti, Els Quatre Replegats, Dàlmates, Imaginació, Els Estrellats, Diamond, Diversàlia i Els Trompats. Aquest és un reportatge que ens ha preparat en Ferran Castelló.
1: Doncs mira, nosaltres farem un canó de confeti que per innovar una mica i fer una cosa diferent que normalment no s'ha fet. I és una idea que han tingut els nostres petits de la colla. El material són materials reciclats, com el paper del vàter, i el que farem és li enganxem un globo, mig globo, i posem confeti que prèviament aniran fora d'anells amb paper de seda i ja està, és molt senzill.
2: Tenim un company que treballa en una fàbrica de fang i ens ha ofert que si podíem fer un taller de fang per fer escultures i per fer figuretes per la mainada i això. Per la mainada a vegades amb el Port Espanya així és molt més complicat i és molt més difícil que pas ells que tenen l'habilitat de fer-ho amb plastilina i així, doncs és molt més fàcil fer-ho amb fang.
3: Tenim un taller de maquillatge i tatuatges per la mainada. Volem posar molta purpurina, bueno, un maquillatge molt carnaval. Sense un bon maquillatge, la disfressa no llueix tant, i la veritat, és un moment de festa, no?, de que ens hem de sentir guapos i guapes i hem de lluir. Tenim unes plantilles, bueno, anirem fent molt de fantasia, molt de brilli-brilli.
4: Fem màscares per als dels nens i les nenes que vulgui, sí, és superdivertit, les pinten amb retoladors, amb ceres, amb llàpids, i després les retallen, amb una gometa se'ls posen i van ben xulis. Hem triat diferents plantilles i el nen tria quin vulgui. Retoladors, ceres, llàpids, purpurina...
5: Tu penses com una imatge teva, com vulguis tu dibuixar la teva carrossa, i aquí la planees. Si t'agrada dibuixar i pensar els ninots i personatges que ja haurien a sobre de la carrossa, com ho volen posar...
6: Bueno, aquest any hem fet la presentació dels nens del Col·legi Sant Jordi, que han fet unes maquetes i que ja suposo que les veureu després. I després, bueno, jo faré una exhibició com d'escultura en públic i ja està. Els hi faig, com t'ho diria, per despertar la seva imaginació, els hi proposo temes i ells han de crear coses. I a partir d'aquí, l'últim és el tema de la carrossa i fer una carrossa d'aquesta.
7: Nosaltres ens estem encarregant dels pentinats i agafem qui es vulgui fer un pentinat divertit i intentem fer-li amb les nostres millors capacitats, que tampoc són les millors. Sempre intentem pensar que el pentinat sigui pràctic però vistós a la vegada. Dels pentinats i agafem qui es vulgui fer un pentinat divertit i intentem fer-li amb les nostres millors capacitats, que tampoc són les millors. Sempre intentem

serà aquest diumenge. A part de les afectacions, també volem parlar dels actes que hi hauran amb les festes de primaveres aquest cada setmana. El carrusel és, sens dubte, l'acte central, reconegut com a element festiu tradicional d'interès nacional, amb un moment culminant que arribarà a 5:45 de la tarda, amb l'inici de la desfilada del carrusel. Les carrosses i comparses recorreran els principals carrers de la vila, un recorregut que sortirà del carrer de Torroella i continuarà pels carrers de Torres i Jurama, Begut, a la Lluna, finalitzant el Barris i Buixó, acabant, finalment, la desfilada al Camí dels Plans. Tot i això, diumenge hi haurà més activitats que començaran a 6:45 del matí amb les tradicionals matines de la Tostarrada, un recorregut que passarà per diferents carrers de la vila i també per Calella i Llafranc. A 11:45, la Plaça Nova acollirà una audició de sardanes amb l'Energia Cobla, en parlem d'aquí un moment, i també s'hi farà el ball de la Bim-Bam. Al vespre, després de la desfilada, l'activitat es traslladarà a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. A partir de les 9 del vespre hi haurà la tradicional plantada de carrosses. Al mateix espai acollirà el desembelat amb el concert del grup de versions Coco. També es farà el lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026. La nit es tancarà amb la sessió final de música amb Alegre DJ. Com us dèiem, les sardanes tornaran a ser protagonistes també durant les festes de primavera. Diumenge, 11:45, hi haurà una nova ballada de sardanes organitzada per l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell. Serà a Plaça Nova amb actuació a càrrec de l'Energia Cobla, que interpretarà un repertori format per 7 sardanes de 7 tirades. Entre les peces destacades hi haurà el Xicarró d'en Joaquim Serra, Rosa de Febrer de Joan Droguet i Jordi Judit de Vidicard en Viladesau. L'última inclourà l'obligada de tenor i tiple interpretada per Marc Méndez i Andreu Sabenya. El programa també inclou composicions de Pitu Chamorro, Galdric Vicenç, Jordi Molina i Jordi Paulí, consolidant una proposta musical variada i adreçada als amants de la cultura popular catalana. La jornada festiva es clourà amb el tradicional ball de la Bim-Bam, protagonitzat per la colla gegantera, que posarà el punt final una matinal de música, dansa i tradició popular al centre de Palafrugell. També us recordem les activitats que tindrem demà i on hi serem nosaltres en directe des de Ràdio Palafrugell. Us acompanyarem també al llarg del matí un parell d'hores, de 10 a 12, amb l'Analògica, que té lloc aquí davant de l'Ajuntament de Palafrugell, a la plaça de Can Bec. I també després hi haurà el Palafrugell en dansa, amb una mostra de danses, plantada d'imatgeria festiva, cercaviles pels carrers del centre i la presentació del gegant petit dedicat al pintor Modest Cuixart, que també rebrà un homenatge impulsat pels gegants i la Fundació Modest Cuixart. Això nosaltres hi serem i ens podeu seguir a través de les xarxes socials de Ràdio Palafrugell aquest dissabte a la tarda.

0: Les festes de primavera doncs s'emporten gairebé tota la informació d'aquest informatiu en un moment o un altre, que ens acompanyaran durant tota aquesta cap de setmana, des ja començant amb avui divendres, com hem comentat fa un moment, perquè avui divendres també n'hi ha la fangejada, ha sigut aquest matí als jardins de Can Bec, amb diverses activitats familiars, també la fireta i la tradicional trobada de puntaires. Recordem, doncs, que la Fira del Vinil és demà al matí, dura tot el dia a davant de Can Bec, a l'Ajuntament, i nosaltres hi serem, com hem comentat fa un moment, a partir de les 10 del matí. I ara ens aportarà informació sobre una altra de les activitats destacades d'aquest cap de setmana. L'hem comentat de revolada per sobre, però en Ferran té més informació, perquè la cultura popular tornarà a ser protagonista aquest cap de setmana a les festes de primavera amb una nova edició del Palafrugell en dansa. La iniciativa, organitzada per la Colla Gegantera de Palafrugell, amplia enguany el seu format i organitza activitats des de demà al migdia i fins a la nit. Ferran.
1: L'objectiu és recuperar l'esperit de les antigues celebracions de primavera que als anys 80 reunien gegants, bestiari i danses tradicionals. Segons ha explicat el membre de la colla gegantera Miquel Muñiz, la bona acollida de la primera edició ha motivat l'ampliació del programa.
2: En aquell moment a Palafrugell i altres llocs doncs no hi havia gaire imatgeria festiva ni danses populars que s'havien perdut pel franquisme i...

0: va ser una manera d'impulsar tots aquests balls i de donar-los una cabuda. I van venir doncs, gegants d'arreu del territori, bèsties i altres balls que han donat vida a aquesta nova proposta de la colla gegantera, que és el Palafrugell en dansa.
1: Les activitats començaran demà al migdia a la Bòbila amb una mostra de danses pensada per al públic familiar. L'espai estarà adaptat a persones amb sensibilitat auditiva i mobilitat reduïda. Comptarà amb l'Esbart Tagarenc, el Ball de la Cega, els Capgrossos de Mont-ras i els Gegants de Palafrugell.
0: Serà un espai tranquil i familiar i, a més, una cosa molt interessant és que fem una col·laboració amb Oti Oswald Teatre Infantil, que ho porta la Maribel Cano. I hem adaptat una presentació per part dels actors i actrius joves que presentaran tots aquests balls. I d'aquesta manera serà molt dinàmic i molt divertit.
1: A la tarda, la programació continuarà amb una plantada d'imatgeria festiva davant de l'Ajuntament i una cercavila pels carrers del centre. Abans de l'inici del recorregut, s'estrenarà un nou gegant petit inspirat en el pintor Modest Cuixart.
0: Per commemorar el centenari del seu naixement. És un gegant petit que ha estat subvencionat per la Fundació Cuixart i és una col·laboració que fem amb la colla que a partir d'ara doncs, aquest gegant petit que ha estat esculpit i confeccionat al taller Gla de Cassà de la Selva formarà part de la nostra família gegantera a partir d'ara.
1: Plaça Nova acollirà posteriorment una gran mostra de cultura popular amb la participació de colles i agrupacions d'arreu del país. Entre els convidats hi haurà gegants, capgrossos, bastoners, bestiari i grups de dansa tradicional. Una de les novetats destacades serà la presència de la cultura masiga com a convidada especial de l'edició d'enguany. La jornada també inclourà l'estrena del Ball de Primavera, una nova composició creada per Monti Galdón per a elements festius de Palafrugell. La música en directe anirà a càrrec de la Copla, la principal de Banyoles. I el programa es completarà amb un ball folk participatiu, una cercavila nocturna amb llanternes, fins a l'Espai Cuixart i una actuació musical per tancar la jornada.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia. Les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: Així és, efectivament, tal com passa a nivell del nostre país, la ràdio pública sempre al capdavant i amb tota la millor informació. Com, per exemple, parlant de la gent gran del nostre municipi, ja deixant les festes a primavera, on també hi participarà, òbviament, la gent gran de casa nostra, però és que a Palafrugell s'organitzaran diversos actes amb motiu del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. Serà el 15 de juny. La jornada reivindicativa es farà sota el lema «Soc gran, no invisible». Els dies previs a la jornada s'han programat en dues xerrades per la gent gran. També ens en informa d'aquest tema en Ferran.
1: La primera serà el dimarts 9 de juny a les 6 de la tarda al Consell de la Gent Gran sobre seguretat ciutadana i prevenció d'estafes a càrrec de la Policia Comunitària de Palafrugell i el dijous 11 de juny a 6:15 a l'Esplai La Caixa, una sessió sobre els drets al final de la vida amb l'associació Dret a Morir Dignament. Ho explica el regidor de Gent Gran, Guillem Genover.
4: Hi ha una xerrada Seguretat i Gent Gran d'en Didac Martínez, el sergent de la policia, que va molt bé doncs, perquè la gent es mentalitzi a vegades de coses que et pots passar perquè els que són més grans vas de més bona fe i a vegades doncs, te volen enganyar una mica si poden la gent. I el dia 11 doncs, hi ha un altre doncs, sobre els drets al final de la vida, no hi ha vida plena sense mort digna, que això ho fa voluntàries de l'Associació del Dret a Morir Dignament. En aquest el farem a l'Esplai La Caixa i el de la Seguretat el farem en el Consell de la Gent Gran.
1: El 15 de juny, a les 10 del matí, es farà l'acte central. La jornada començarà al Consell de la Gent Gran, des d'on es farà una passejada oberta a la participació ciutadana. El recorregut farà dues voltes a l'antiga muralla de Palafrugell i la jornada comptarà amb la batucada de l'Escola Sant Jordi i cal portar una samarreta blava.
4: Farem, doncs, ser dilluns aquest any dues voltes a la muralla. Després, a Plaça Nova fem l'acte, doncs, fem un acte... Fem, diguem, la passejada és reivindicativa, amb pitos, amb la batucada, vull dir que hi ha fressa i soroll.
1: A 11:15 es llegirà el manifest institucional a Plaça Nova. Servirà per posar veu a les reivindicacions sobre el bon tracte, la dignitat i els drets de la gent gran.
4: es fa una lectura d'un manifest institucional i llavors es fa un petit espectacle de teatre a Plaça Nova de l'Eric Osvaldo Studios, doncs, que fa una, els alumnes que té doncs, els fa intervenir. L'any passat va fer un gran ball de Sumba i aquest any doncs, farà aquesta obra teatral d'uns minuts, 10-15 minuts.
1: També hi haurà un espectacle teatral, com sentíem, a càrrec de l'Esplai La Caixa i Osvaldo Studios. L'acte acabarà amb un pica-pica. Els actes són organitzats per l'Ajuntament de Palafrugell, el Consell de la Gent Gran i la Fundació Palafrugell Gent Gran. I col·laboren la Fundació La Caixa, Palgesa, Dret a Morir Dignament Catalunya, l'Escola Sant Jordi, el Centre Fraternal, la Policia Local i Osvaldo Studios.
3: Gràcies, Ferran. I ja que estem amb el cap de setmana, ahir també en parlàvem amb els nostres serveis informatius d'algunes de les activitats que tenen lloc aquest cap de setmana, i en concret aquesta tarda, recordem que avui a les 5 de la tarda hi ha la commemoració del 10è aniversari dels Horts Comunitaris Les Arenes, amb una jornada festiva i participativa oberta a tota la ciutadania. Hi haurà una acollida i una jornada de portes obertes. Mitja hora més tard es farà un sorteig de productes cultivats a l'hort i un berenar compartit. Després hi haurà dos tallers pràctics a les 6 de la tarda relacionats amb l'alimentació i les plantes remeieres. Cal fer inscripció prèvia, si encara hi esteu interessats, al 615 84 96 24. L'espai també disposa d'un lloc de monitoratge infantil per facilitar la participació de les famílies. Avui també a les 7 de la tarda, la Raquel Medina, doctora en Història de l'Art i comissària de la mostra, l'exposició Cuixart en Natura, Mita i Memòria, que podem veure al Museu del Suro de Palafrugell. Hi haurà una sessió en la qual s'analitzarà la influència de la natura en l'obra de l'autor i les idees que la vinculen amb els mites i la memòria. D'aquesta activitat d'avui divendres al Museu del Suro ens n'ha parlat l'Helena Ferrer.
5: Una aproximació a com la natura, el paisatge i la matèria esdevenen fonaments simbòlics i creatius en el llenguatge de Cuixart, una de les figures claus de l'avantguarda artística catalana.
3: Recordem que també diumenge el Museu del Sur ens porta a les 12 del migdia l'activitat Cuixart en conversa, una visita guiada comentada per la mateixa Raquel Medina. I d'altra banda, aquest dissabte es presenta l'exposició que es diu Neix en l'aire la primera flor de l'artista Anna Irina Rossell. Això és al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases. És una exposició creada específicament per l'equipament de la Fundació i s'inaugurarà aquest dissabte, dia 6, es podrà visitar fins al 22 de novembre. La mostra està comissionada per Blanca Arias i el projecte explora la respiració com una experiència física, emocional i també política. L'autora ens ho ha explicat a Ràdio Palafrugell.
6: El públic que vingui veurà que moltes obres tenen aquesta latència o tenen aquesta respiració, no? I crec que hi ha diferents moments on es pot apreciar aquesta cosa tant des dels dibuixos també, però sobretot crec que és des d'aquestes obres que tenen una constant respiració i que comptàvem que per mi és igual d'important aquest moment de treure l'aire com d'inflar, no? Que sí que hi ha com un moment com més monumental en el moment d'inflat, però realment després tot això que escoltem són unes peces de paper que s'estan desinflant a poc a poc, no? I és un punt important que crec que convida d'una forma involuntària potser també, no? O menys conscient a sincronitzar-te i a vincular-te amb aquestes escultures.
3: I si ho desitgeu, també podeu anar al cinema, perquè aquest cap de setmana tenim dues pel·lícules al Cineclub en Garbí, al Teatre Municipal de Palafrugell, la projecció de la pel·lícula El Amigo Inesperado. És una pel·lícula de Fabien Godet que podrem veure en diferents sessions, concretament avui divendres a 7:45 del vespre, dues sessions dissabte a les 5 i a 9:45 del vespre, i després el diumenge també en dues sessions a 7:45 i a les 5 i dilluns, perdoneu, a les 5. Diumenge una sessió, 7:45, i dilluns a les 5 de la tarda, dilluns que és festiu aquí a Palafrugell. Aquesta és la pel·lícula L'Amigo Inesperado. L'altra és la pel·lícula que tracta de la vida d'en Michael, d'en Michael Jackson, la pel·lícula d'Antoine Fuqua, i que podreu veure en diferents sessions també. Avui divendres la faran a 9:45 del vespre, demà dissabte a les 7 de la tarda, diumenge a les 5 de la tarda i dilluns festiu a 7:45 del vespre. Doncs bé, això ha estat de moment tot. Ara és el moment de la previsió meteorològica important per aquest cap de setmana que ens porta en Josep Pasqual. I en el nostre espai anem a veure quina és la previsió meteorològica que ens porta per aquest cap de setmana. En Josep Pasqual, cap de setmana important a Palafrugell, amb la desfilada de carrosses i comparses, amb tota la sèrie d'activitats que demà també tenim al carrer, amb aquestes festes de primavera. Anem a veure què ens explica. Josep Pasqual, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
3: Ahir van tenir bons ruixats, eh?
7: Sí, va passar les restes d'un front i bé, varen deixar pluja, però en principi aquí ni va fer mal, i a més és beneficiosa perquè vull dir, ha estat una quantitat raonable i que ha mullat el terra, no va ser molt i molt forta, en fi, vull dir, s'agraeix perquè ajuda doncs a refrescar el boscos, en fi.
3: L'ambient en general també, no?
7: Sí, també, amb un cel molt net. Bé, hi ha núvols, però me refereixo que la visibilitat és molt bona, molt transparent, sí.
3: Tens dades del que va caure l'estartit ahir?
7: Sí, aquí vaig mesurar 12 litres per metre quadrat.
3: Tampoc és excessiu, doncs.
7: No, és una pluja, doncs, una regadeta.
3: Què va caure, un parell d'hores?
7: De fet, el fort va ser això, un parell d'hores, que dius. Sí que la tarda va caure algun plugim, però a partir de les 8, entre les 8 i les 10-11 va ser quan va ploure al màxim.
3: Ja veieu que Palafrugell i l'Estartit som germans, que fins i tot això compartim amb aquestes pluges que va haver-hi. I per aquesta tarda, i sobretot per demà i diumenge, això ens interessa molt, vistes les festes que tenim. Josep, què ens expliques?
7: Sí, doncs en principi, a diferència d'altres caps de setmana, que entre setmana fa bo i s'espatlla el cap de setmana, doncs aquesta vegada haurà estat al revés. Hem tingut doncs aquesta pluja amb aquest refrescament de temperatura, que avui notem doncs força més fresc i menys fogor, i la tendència és que aquests núvols que hi ha aquestes primeres hores del dematí doncs vagin desapareixent, quedin com trenyines de núvols alts, i el vent doncs ja força més feble, és a dir, no tindrem grans ventades, tindrem vents al centre del dia o durant el dia marítims, però no gaire destacables, amb una marca, sí que avui hi ha mar de fons de tramuntana, però desapareixerà, i per tant, i una temperatura doncs que demà ja serà una mica més alta que no pas avui, i probablement el diumenge una mica més.
3: Però no arribarem a als nivells de la setmana passada, no?
7: Vull dir que... No. De moment no. Més endavant...
3: Ja en parlarem.
7: Ja en parlarem.
3: Aquest cap de setmana aquesta refrescada també haurà servit perquè les temperatures no s'enfilin tant.
7: Sí, és clar, sí. Mm-hmm. Sí, és una... Diguéssim, el que comentaves tu, fa una setmana doncs teníem temperatures molt i molt altes, fora de lo normal per aquestes dates, i ara podríem dir que aquesta que tenim ara és la normal de començaments o de la primera quinzena de juny.
3: Molt bé, doncs aquesta és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Ens ha alegrat el dia, en Josep. Es podrà fer totes les activitats de festes de primavera en total tranquil·litat, mirant el cel i buscant l'ombra també quan convingui. Josep, alguna cosa més?
7: Comentar una cosa, que avui segurament ja no és veritat.
3: Ah,
7: bueno. No, que dimarts passat vaig fer la darrera observació de temperatura del mar, i la sorpresa va ser que vaig mesurar 22,45 graus a una milla de les Medes. I això és una temperatura 4 graus per sobre del que tocaria. Sí que és cert que una mica és causat, evidentment, per la insolació que vàrem tenir doncs, dies passats, que el sol doncs, passa molt alt i el dia és molt llarg, també per l'absència de núvols, i això el que fa és escalfar la capa superficial, però a partir de 7, 8, 10 metres, doncs ja la temperatura comença a baixar. Per tant, el gruix, la temperatura en superfície va ser molt alta, però amb nivells més baixos doncs podríem dir que és la normal. Mm. En tot cas, segurament amb aquesta pluja última i una mica de tramuntana que ha fet aquests dies, doncs segurament quan vagi a fer les mesures, doncs trobaré temperatura més fresca.
3: 4 graus són molts graus, malgrat tot això que dius.
7: Sí.
3: Doncs a veure, quan hi tornes a anar, dilluns?
7: Probablement avui, el que passa que encara hi ha força mar de fons, potser aquesta tarda avui vaig.
3: Molt bé. Doncs dilluns ens n'assabentarem a veure què ha passat. Moltes gràcies, Josep, i bon cap de setmana.
7: Igualment, bon cap de setmana a tothom.
3: Molt benvinguts una vegada més amb aquest segment del nostre espai en el qual ens posem a parlar dels dies mundials. Avui tenim un dia mundial i un dia internacional. Aquesta data del dia 5 de juny. Us parlem avui del Dia Mundial del Medi Ambient. Es va proclamar aquest dia amb la finalitat de sensibilitzar la població mundial sobre la importància de cuidar els nostres ecosistemes i fomentar el respecte al medi ambient. Aquest dia va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1972, coincidint amb l'inici de la Conferència d'Estocolm, el tema principal de la qual va ser precisament el medi ambient. Un dia ben especial perquè en el marc de la celebració d'aquest Dia Mundial del Medi Ambient s'han de centrar els esforços en motivar les persones i a les comunitats perquè es converteixin en agents actius del desenvolupament sostenible i de la protecció del medi ambient. I també us volem recordar avui el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal, no declarada i no reglamentada, una data decretada per les Nacions Unides l'any 2017 i amb la qual es vol acabar amb la pesca il·legal i amb les pràctiques que abusen i que posen en perill els animals els recursos que tenim, de fet, al mar, els recursos pesquers de tot el planeta. Un dia que va ser proposat el 2015 per la Comissió General de Pesca del Mediterrani de la FAO i va ser aprovat dos anys després, el 2017. S'estima, és aproximat, això no se sap amb seguretat, però s'estima que un de cada cinc peixos capturats prové de la pesca il·legal o irregular. La ONU també va declarar, recordem, el 2022 com l'any internacional de la pesca i l'aqüicultura artesanals, amb l'objectiu de centrar l'atenció dels pescadors a petita escala, que constitueixen el 90% de la mà d'obra pesquera mundial. Així nosaltres hem repassat en el dia d'avui aquests dos dies, no hi ha més feina, per tant ho deixem estar aquí amb aquest dia 5 de juny.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
3: I fins aquí les notícies per avui divendres, dia 5 de juny, que acabeu de gaudir d'aquest cap de setmana i de les festes de primavera de Palafrugell. Dilluns és dia festiu, però a partir de dimarts tornen els informatius a Ràdio Palafrugell. Mentre les connexions amb els butlletins de les xarxes mantindran a la nostra programació. Estic fora uns dies, però us deixo en bones mans amb en Ferran Castelló i la Maria Vilà, que ens portaran tota la informació al llarg de la propera setmana. Més notícies a radiopalafrugell.cat i els canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Serà fins llavors. Moltíssimes gràcies i, com he dit fa un moment, molt bon cap de setmana i bones festes de primavera. A reveure.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
4: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'Embrats. I també al Camp d'Embrats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais, mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila, amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc, amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Aragonès. Nit electrònica, amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
5: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
1: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
3: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavé número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
1: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
3: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
6: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
7: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
8: Bon dia, bon dia. Som al Departament de Joventut, també coneguts com Can Genís, i avui visitem un altre cop l'Institut Frederic Martí Carreras. Jo sóc en Víctor i avui ens visita la companya Laura Requena, responsable d'Educació i Acció Cultural del Museu del Suro. Bon dia, Laura, com estàs?
9: Molt bé, contenta d'estar aquí amb vosaltres.
8: Genial, mira, avui tenim amb nosaltres els delegats i delegades de tercer i de quart d'ESO. Us sembla si fem una ronda ràpida de presentacions i ens dieu els vostres noms?
10: Soc l'Adadín i soc delegat del quart D.
11: Hola, bon dia, soc l'Abdelatif Missou i soc el delegat de quarta.
12: Hola, bon dia, sóc en Ryan i sóc el delegat de quart D.
13: Hola, jo sóc en Martí Calvó, delegat de tercer B.
14: Hola, sóc la Nia Romero i sóc la delegada de tercer A.
15: Hola, sóc la Jana Martínez i sóc delegada de quart E.
16: Hola, sóc en Gerard i sóc delegat de tercer C.
8: Súper. Doncs mira, avui tornem a estar un altre cop per aquí, ja vam venir fa dues setmanes i segurament us preguntareu què fem aquí, no? Doncs avui volem parlar de museus i concretament del Museu del Suro. Abans d'entrar en matèria, si us sembla, us faig una petita pregunta. És què us ve al cap quan penseu en museus i quin és l'últim museu que heu visitat?
10: Em ve al cap coses antigues, i però que tenen molt de valor.
8: Ok.
10: I l'últim museu el d'aquí.
8: Quin d'aquí? Aquí hi ha diversos museus per projecte.
10: El de la torre aquella.
8: El de Museu del Suro?
10: Sí, el del Suro.
8: Sí?
17: La torre de Guaita.
10: No, a Can Màrio.
8: A Can Màrio. A Can Màrio tenim dos museus.
10: No, el...
17: El que està davant, aquí.
8: El d'art contemporani, pot ser?
17: El del suro, el del suro.
8: El del suro, ok.
11: Jo penso el mateix que el meu company i l'última vegada que vaig anar al Museu del Suro, que és l'últim que vaig anar fa 2 mesos per fer per acabar un treball.
8: Ah, mira, ho tens molt recent, doncs.
12: Bueno, jo l'última vegada vaig anar al Museu del Suro i, no sé, vaig anar fa molt de temps, crec que fa com uns 3-4 anys.
8: Ok, i quan penses en museus, quina és la idea que et ve al cap? O...
12: Jo... Coses que fa molt de temps les han posat a E, que són coses històriques.
8: Ok, tots penseu en coses històriques, coses antigues. Seguim?
13: Sí, jo també. Quan penso en museu, penso en història i en coses del passat.
8: L'últim museu que has visitat, quin és?
13: Sí, també el Museu del Suro.
8: Ah, tots és l'últim museu que heu visitat.
14: Jo també penso en la història i en les coses antigues. Mm-hmm. I l'últim museu que vaig visitar va ser... al Museu Contemporani de la Torre de Can Mario.
8: Ok.
15: Jo quan penso en museus, doncs penso en coses antigues, coses històriques, i l'últim museu que vaig anar va ser el Museu de la Ciència a Barcelona.
8: Ah, que guai, molt interessant.
16: Jo, quan em parlen de museus, penso en diners, en general, i l'últim museu que vaig anar va ser el Museu del Suro fa un any.
8: Dius que penses en diners perquè són cars els museus o per què et ve la idea de diners?
16: No, perquè els objectes normalment són de valor.
8: Ah, molt de valor. Ok. Vale, veiem que tenen una idea tots força assimilada, que són els museus, no? Explica'ns, Laura, què és ben bé el Museu del Suro.
18: A veure, sí que és veritat que els museus en general solen tenir coses antigues, no? Perquè és el que hem vist. Sobretot museus que tenen peces de temples antics, us pot venir a la idea algun museu així. Però també penseu que hi ha museus, com el nostre, que és el Museu del Suro, que tenim al darrere unes fàbriques de suro que encara funcionen i que, per tant, continuen produint coses de suro. Mm-hmm. Això vol dir que, per exemple, d'aquí poc temps, segurament uns anys, tindrem alguna peça de suro que l'envien a la NASA perquè els coets que van a l'espai porten peces de suro, no? Per tant, això de que són coses antigues, no tant, eh? A vegades són coses més modernes, en el nostre cas. Quan parlem del museu, sempre... Jo crec que es té la idea que és un lloc, en el cas de Palafrugell, que ens parla del nostre passat, no? De qui som, la nostra identitat, de què hem sigut, de com hem arribat fins aquí. I, per tant, el museu és com una memòria col·lectiva que guarda el record del passat, no? Això és important. Però és que, a més, quan vas a un museu no només mires aquella obra o aquella peça antiga, sinó que també, d'alguna manera, no sé si us ha passat mai, ens mirem a nosaltres mateixos. Per tant, vosaltres podeu trobar una mica la vostra identitat, qui sou, la vostra cultura, el vostre barri, els vostres amics, podeu tenir aquesta experiència de ser com un recordatori de qui sou. El que passa que el museu el que no fa és dir això és així i punt. No, el museu el que fa és us explicar una cosa i a partir d'aquí us fa preguntes, us posa reptes i fa que tingueu aquest pensament crític i que d'alguna manera sigueu partícips de la història i que pugueu dir la vostra. No? No és això és així i punt, sinó que us dona com respostes. Per exemple, què fem amb el canvi climàtic? Com es feien abans les gestions de, no sé, doncs dels boscos? Com ho feien? Com ho podem fer a partir d'ara? Us dona respostes cap al futur, també, no? I també us presenta reptes. Doncs abans, les societats com eren? Com ha sigut al llarg de la història? Què no hem de repetir de la història? Què podem canviar? O en què ens podem fixar que ha sigut positiu i podem reciclar aquesta idea, no? Una mica els museus també de cares al futur seran això, perquè cada vegada la societat pren camins diferents, no? Mm-hmm. Què més us volia dir? A part de ser un lloc on exposem coses, al museu també fem moltes coses. Què vol dir? Fem moltes activitats, moltes accions, que estan pensades per tots els públics. Per tant, podeu venir al museu a fer un taller, podeu venir al museu a tocar. Sabeu que hi ha una part nova ara fa poquet on podeu venir a tocar, a remenar. Per tant, no és aquesta idea de museu d'observar i prou, sinó que doncs sou més actius en el museu, una mica és aquesta la idea. I també us posem el museu a la vostra disposició, vol dir que el podeu utilitzar sempre que vulgueu pel que ens demaneu, coses que siguin raonables, evidentment, però sí que el museu està obert a tothom, no només a la gent gran, sinó que també a gent jove. Parlem de coses, per exemple, de salut mental, fem activitats el dia de salut mental, o fem altres activitats, hem fet algun podcast també, que parla de coses de gènere, parla de coses de la societat que està canviant, com ens enfrontem als nous reptes, etc. Per tant, no només, diguéssim, és Museu del Suro, sinó que hi ha molts temes que nosaltres també acollim i que hi ha moltes expos temporals, no sé si ho sabeu, que tenim expos de fotografia, de pintura i d'altres coses.
8: Super, molt interessant. Ara, si us sembla, us hem preparat una bateria de preguntes per seguir fent una mica d'indagació de què és el que penseu vosaltres dels museus. Hem parlat de que els museus reflecteixen la història, no? Moltes vegades tots vosaltres dèieu que hi ha coses antigues o que parlen del passat. Què voldríeu que el museu expliqués de la nostra generació o de la vostra generació d'aquí 50 anys? Què creieu que explicaria el museu si parlés de vosaltres d'aquí 50 anys?
14: Jo crec que s'hauria d'explicar sobretot els avanços industrials, sobretot, i més coses tecnològiques.
12: Bueno, jo la veritat és que no penso tant res, no tinc ninguna idea jo.
11: Jo crec que s'hauria d'explicar com ara la pandèmia que va passar del Covid-19, ja que va ser un succés molt fort i ens podria ajudar als anys... O sigui, d'aquí molts anys la gent podria saber el que ha passat.
10: Jo... que expliquen que comparin el passat i l'actual.
16: Jo dic que crec que recordarem molt els polítics d'aquesta època per les coses que diuen, que ara ja ho pots dir per tot el món per l'internet, i jo crec que el recordarem molt.
19: Jo crec que podrien explicar tot el que va passar amb la Dana, el Covid i tot això, perquè penso que és molt important i va perdre moltes vides, molta gent.
8: Vale, seguim amb més preguntes.
18: Què us sembla? Tenim una pregunta, a veure si esteu d'acord. Diguem que el que guardem en diem patrimoni. Sabeu què és el patrimoni? És allò, els elements tan tangibles com intangibles. Vol dir una peça, com vol dir una cançó, no? Creieu que un meme en l'actualitat serà un element patrimonial d'aquí 20-30 anys? Sí, com el 6-7?
10: Sí, un meme...
18: Que guardem, diguéssim, sí. En el museu?
10: Podria ser un patrimoni, però... Però els memes passen molt de moda ràpid.
11: Jo crec que no, ja que el patrimoni que tenim aquí a Palafrugell és molt important i no s'hauria de...
13: Jo crec que no, perquè és com la moda ràpida, no? Arriba, dona el seu boom i se'n va.
14: Okay. Jo crec que és depèn. O sigui, pot ser que es guardi com a patrimoni d'un record del que va passar ara, però també és el que diuen els meus companys, que això passa molt ràpid i les modes canvien.
19: Jo penso que no, ja que tenim moltes coses més importants que un simple meme i són coses que passen molt ràpid. I...
16: Okay. Jo penso que es guardarà com el concepte general de meme, no un en específic, sinó el concepte de que feien bromes amb qualsevol cosa.
8: Super, molt interessant totes aquestes reflexions al voltant del meme. Ens estem apuntant
18: sí.
8: Tots, super. Vale, ara voleu que fem un exercici, vosaltres? Si siguéssiu els comissaris d'una exposició, què canviaríeu? O com us imagineu que hauria de ser el museu? O quines coses us agradaria, no?, que tingués aquest museu?
18: Sí, com seria una exposició ideal per vosaltres? O sigui, busquem d'alguna manera amb aquesta resposta que ens digueu com us agraden les exposicions, per fer exposicions per joves. Per exemple, podeu dir temes o... el format, doncs, què posaríeu, com voldríeu que fos, perquè fos d'interès per vosaltres. Qui vol contestar?
14: Jo un museu l'organitzaria per seccions, tipus la secció d'història, la secció d'art i així.
18: Vale, un apunt. Estem parlant d'exposicions que podem fer temporals. Per exemple, que agafem un tema, per exemple, i aquell tema el desenvoluparem i estarà exposat durant 2 o 3 mesos. Això vol dir que... pot ser de qualsevol tema que us interessés, però m'agradaria saber, quan entreu en una exposició, què és el que us agrada, a quin museu heu anat que us agradi. Em parlava abans del Cosmocaixa o d'algun museu de ciències, que segurament heu anat, que potser és un format més actiu.
16: A mi em va agradar molt anar al Cosmocaixa perquè trobo que pots fer moltes coses a part de només mirar, saps? Que pots fer activitats, pots tocar les coses que hi ha al museu, que en molts altres museus no passa, i crec que es tindria que repetir molts més.
8: Museus molt vivencials, no?, que pugueu experimentar, tocar, viure, sentir. Súper.
18: Us he de dir que el Museu del Suro té una part molt activa, eh? I si heu de venir per algun treball, que crec que esteu venint, us convido a baixar a la planta baixa.
8: Súper. Vale, si haguéssim de guardar un objecte que representés la nostra generació, o la vostra generació, quin objecte seria i per què? Quin objecte creieu que representa bastant la vostra generació? Jo en tinc un aquí sobre la taula que crec que és un objecte que vosaltres feu servir molt a dia a dia, però a part d'aquest hi ha molts altres.
18: Tampoc ha de ser un objecte, perquè estem en l'era digital. Podria ser alguna cosa que es pogués gravar i reproduir, No caldria.
16: jo crec que si tinguéssim que guardar una cosa seria o un mòbil o l'internet en general, perquè és el que utilitzem dia a dia i el que ha marcat aquesta generació.
20: Jo crec que el que hauríem de guardar seria la IA, perquè és algo molt recent i és el que més ens marca ara mateix.
13: Sí, bueno, conjuntament amb la meva companya, opino que seria interessant guardar com ha anat evolucionant la IA.
12: Bueno, jo també penso tant mateix que el meu company. Penso tot això, penso també que la IA també és important guardar-la perquè és una cosa que actualment també l'utilitzem molt. I bueno, això és tot.
11: Jo crec que hauríem de guardar, per, com per exemple ara, o sigui, les dificultats de l'actualitat, com ara el que està passant a les guerres, que també s'hauria de recordar que, com avui és el dia de la pau, s'ha de recordar que no hi han d'haver-hi guerres en el món i que això és un procés perquè s'ha de millorar el món.
18: Què més? Per exemple, tenia una pregunta preparada que diu així: què hauria de fer un museu, no només el Museu del Suro, què hauria de fer un museu perquè vosaltres vinguéssiu més sovint? Sabeu que ens passa que veniu amb els centres educatius, d'alguna manera com obligats, i quan acabeu els estudis deixeu d'anar en general als museus, això és estadística, i no torneu fins que no teniu fills, fins que ve la necessitat de portar-los, perquè després ja tenim un altre pensament que ens ha canviat. Per tant, la pregunta és: què haurien de canviar els museus perquè vosaltres vinguéssiu sense necessitat de que us portessin des del centre educatiu? Deu ser molt sincers, eh?
19: Penso que hauríem de fer com que sigui més dinàmic i fer més activitats que ens puguin interessar.
20: Jo opino el mateix que la meva companya, sobretot posar coses més dinàmiques o interactives fa que la visita al museu sigui molt menys pesada. Molt menys pesada, tipus que no sigui tan intens.
12: Bueno, jo penso que podríem ficar més de coses de tecnologia perquè, o sigui, és una cosa que a tot el món li agrada, una cosa que, o sigui, tot el món vol estar utilitzant dia a dia i això és una cosa que li atrau més a la gent.
16: Jo crec que haurien de fer-ho que tingués més parts diferents, perquè si tu visites un museu no el tornaràs a visitar perquè ja et sabràs el que diuen.
8: Super, moltes molt idees, t'has anotat molt, veig.
18: Sí, sí, sí.
8: Vale, ens hem fet preguntes relacionades amb els museus, ara us volíem fer algunes preguntes relacionades amb el Suro. Molts de vosaltres, o crec que gairebé tots, heu anat al Museu del Suro. Fem algunes preguntes relacionades amb el Suro, si us sembla, d'acord? Primera, de quin arbre prové el Suro, ho sabem? Sí?
16: De l'alzina sorera.
18: Molt bé, aprovats. Tothom ho sabia o algú tenia dubtes? Estem a Palafrugell, també.
8: Bueno,
18: juguen amb avantatge. Ho fessin una persona no se'n recordaria. Però juguem amb avantatge.
8: Aquesta ja és més complicada, la següent. Quants anys es pot extreure suro d'una alzina sorera?
18: Cada quants anys?
8: Cada quan creieu que a l'alzina se li crea de nou aquesta escorça que permet treure el suro?
10: Cada 200 anys.
20: Jo crec que cada 15-20 anys, més o menys.
18: Vale, alguna altra resposta?
16: Jo crec que cada 9-8 anys.
18: Vale, i qui més? Vosaltres us en recordeu si heu vingut al museu? O també pots respondre una altra pregunta, si vols. L'arbre, quan li traiem el suro, es mor?
13: No, tarda uns anys a tornar aquí.
18: Molt bé. Ho tenen molt clar, és han aprovat tots. Fantàstic.
8: Vale, la següent pregunta, que ja és la resposta ara, era si per treure el suro cal tallar l'arbre. No, això ho tenim no. Tots clar, que no cal tallar l'arbre. Treure-hi escorça, només. Super. Ara volíem preguntar per propietats. Sabeu quines propietats o què es pot fer amb el suro? Què permet fer?
12: Jo la veritat és que no sé.
18: Penseu coses que estan fetes de plàstic. Quines podrien ser de suro?
16: Els taps de les ampolles.
20: Les soles de les sabates.
13: Sí, tot el material que sigui per insonoritzar, ja que el suro és molt bon allà.
19: El suro flota i podríem fer més coses amb suro que s'ajudin.
8: Correcte, el suro té flotabilitat i a més, si no m'equivoco, el suro també és ignífug. Sí. Crec que no es pot cremar.
18: El suro fa molt poca flama, El suro, si el cremem, farà una flama i s'apagarà de seguida. Per tant, de cares als canvis climàtics, no? Ara estan fent molts habitatges amb aquests materials que són d'origen natural, com la fusta, el suro, no tan tòxics com alguns concrets, alguns materials d'aquests.
8: Va bé, si us sembla, anem tancant el programa d'avui, perquè d'aquí res sonarà l'alarma del pati i us volem deixar també uns minuts de llibertat, que no els tinguem tot el dia aquí controlats entre professors i professionals. Esperem i desitgem que visiteu el Museu del Suro, que feu arribar les vostres propostes de com hauria de ser aquest museu. I no sé, Laura, si vols afegir alguna cosa més.
18: No, només donar-los les gràcies per haver estat tan actius i contestar tant. Convidar-vos al museu quan necessiteu, estem pel que calgui. I m'he notat moltes coses.
8: Molt bé, super.
18: Tot això nosaltres ho tenim molt en compte perquè ens agrada que tothom pugui gaudir dels museus i que siguin un referent per vosaltres.
8: Super, molt bé, doncs moltes gràcies a tots.
18: Merci.
7: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
6: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: Restaurant Can Pere, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
3: Vine a Fes Més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
5: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes. Dijous 4 de juny. Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del Centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb l'actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fanguejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
5: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
4: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
5: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
6: Escoltes Ràdio Palafrugell.
7: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
8: Aquesta cançó es diu Superestrella i és una cançó de la cantant catalana Aitana. Va ser publicada amb el seu quart àlbum d'estudi anomenat Cuarto Azul.
9: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en des del Forever. Aquesta cançó que ens porten tots dos, que es diu Living Proof.

0: excel·lent la interpretació d'aquest tema, ja tan conegut, aquest Beatin' List del cantant de Kentucky, anomenat Tyler Childers, una cançó extreta del seu àlbum del 2025, Snipe Hunter. La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera amb un àlbum també esplèndid que, a més, barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade, amb Cancionera.
1: Cancionera, no dejes de sorprenderme.

0: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
1: A on?
0: Elreidelarajola.com.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Carguaix Costa Brava. Rentat de cotxes a mà. Carrer del Suro 28, Palafrugell. Carguaixcostabrava.com.
3: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
4: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystal Box. Som professionals.
4: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
4: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972-1702-77.
5: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
6: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Damiano David, el cantant de Maneskin, ens presenta aquesta cançó, que és una de les excel·lents que podem escoltar darrerament. Un tema portat al costat de Till I Niles Rogers, que es diu Talk to Me, una col·laboració de luxe. Una preciosa cançó i tot un èxit de la cantant de Vinaròs, Esther, i en aquest cas en la col·laboració de Miki Núñez. Això es diu This

0: Rafel.
1: Top 50 amb Rafel Corbí.
2: El rhythm and blues contemporani de Leon Thomas amb Vibes Don't Lie també forma part de la nostra llista des del seu àlbum Mota, que va publicar originalment el 2000.

Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de Lexington, Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used To Be.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

0: encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sens dubte triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és Guapíssima.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí. Ràdio Palafrugell.
0: La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La Sant Feliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'Endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida Lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tusta Rada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc, amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
3: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
1: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures... Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
0: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes. Mont-ras.
1: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors. Al Camp d'en Prats de Palafrugell.
0: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.

Aquesta és una cançó de la cantant argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, coneguda com a Cazú. Otro como tú és una de les cançons que ens ofereix i escoltem a través de la nostra sintonia. Un versos que s'han sentit molt personals a ulls dels seus fans.

Alfie, listen to me. Just say you're sorry. You can still.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Milers de docents han tornat a sortir avui al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general avui arriba l'endemà. Recordem-ho que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport d'algunes famílies.
3: Tenia l'esperança de que sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
4: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
5: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
2: A l'àmbit polític, Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díaz. Del president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, saber a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el govern espanyol, diu que si hi ha contingut i un interès real del PSOE. Així ho ha expressat en una entrevista amb preguntes dels estudiants de l'UPF que han apuntat que per negociar cal que l'executiu espanyol, ha dit, presenti una proposta i que no sigui només una declaració tot plegat, recordem-ho, després de l'anunci del president espanyol de posar en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos. Sobre les investigacions del PSOE, Junqueras ha assenyalat que són escèptics en determinades acusacions. Avui que hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. I parlem del Castell de Montjuïc, que estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüista. Amb l'ajuda de documents a l'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte, 6 de juny, a les 11 del matí, als Jardins de Cap Roig, Ruta Josep Pla a Cap Roig. Les entrades s'han de comprar al web dels Jardins i organitza la Fundació Josep Pla. I aquest dissabte, a les 12 del migdia, al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases, inauguració de l'exposició Neix en l'aire la primera flor, d'Anna Irina Rossell. Per a més informació, podeu consultar el web de la Fundació Vilacases.
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
4: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
2: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Als òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotllà de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Les colles carrossaires han ensenyat als infants diversos aspectes relacionats amb les festes de primavera.
6: Doncs mira, nosaltres farem un canó de confeti que per innovar una mica i fer una cosa diferent que normalment no s'ha fet. I és una idea que han tingut els nostres petits de la colla. El material són materials reciclats, com el paper del vàter, i el que farem és li enganxem un globo, mig globo, i posem confeti que prèviament aniran foradant ells amb paper de seda i ja està, és molt senzill.
7: Tenim un company que treballa en una fàbrica de fang i ens ha ofert que si podíem fer un taller de fang per fer escultures i per fer figuretes per la mainada i això. Per la mainada a vegades amb el Port Espanya així és molt més complicat i és molt més difícil que pas ells que tenen l'habilitat de fer-ho amb plastilina i així, doncs és molt més fàcil fer-ho amb fang.
8: Fem un taller de maquillatge i tatuatges per la mainada. Volem posar molta purpurina, bueno, un maquillatge molt carnaval. Sense un bon maquillatge, la disfressa no llueix tant i la veritat és un moment de festa, no? De que ens hem de sentir guapos i guapes i hem de lluir. Tenim unes plantilles, bueno, anirem fent molt de fantasia, molt de brilli-brilli.
9: Fem màscares pels dos dels nens i les nenes que vulguin. Sí, és superdivertit, les pinten amb retoladors, amb ceres, amb llàpids, i després les retallen, amb una gometa se'ls posen i van ben xulis. Hem triat diferents plantilles i el nen tria quin vulgui. Retoladors, ceres, llàpids, purpurina...
10: Tu penses com una imatge teva com vulguis tu dibuixar la teva carrossa i aquí la planees. Si t'agrada dibuixar i pensar els ninots i personatges que ja haurien a sobre de la carrossa, com ho volen posar...
11: Bueno, aquest any hem fet la presentació dels nens del Col·legi Sant Jordi, que han fet unes maquetes i que ja suposo que les veureu després. I després, bueno, jo faré una exhibició com d'escultura en públic i ja està. Els hi faig, com t'ho diria, per despertar la seva imaginació, els hi proposo temes i ells han de crear coses. I a partir d'aquí, l'últim és el tema de la carrossa i fer una carrossa.
12: Nosaltres ens estem encarregant dels pentinats i agafem qui es vulgui fer un pentinat divertit i intentem fer-li amb les nostres millors capacitats, que tampoc són les millors. Sempre intentem pensar que el pentinat sigui pràctic però vistós a la vegada i que tingui relació amb com anem vestides. La purpurina mai pot faltar. Gomina, ara aquí avui hem portat escurapipes.
0: Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
4: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
1: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu...

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem.

Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

a Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballant per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, el polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
3: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els hi està dificultant molt les coses i, de fet, aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
2: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó XIV a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joana Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
4: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
2: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat. Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer apunt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de Leire Díaz, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, ara en solitari.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Les colles carrossaires han ensenyat als infants diversos aspectes relacionats amb les festes de primavera.
6: Doncs mira, nosaltres farem un canó de confeti que per innovar una mica i fer una cosa diferent que normalment no s'ha fet. I és una idea que han tingut els nostres petits de la colla. El material són materials reciclats, com el paper del vàter, i el que farem és li enganxem un globo, mig globo, i posem confeti que prèviament aniran fora d'anells amb paper de seda i ja està, és molt senzill.
7: Tenim un company que treballa en una fàbrica de fang i ens ha ofert que si podíem fer un taller de fang per fer escultures i per fer figuretes per la mainada i això. Per la mainada, a vegades amb el Port Espanya així és molt més complicat i és molt més difícil que pas ells que tenen l'habilitat de fer-ho amb plastilina i així, doncs és més fàcil fer-ho amb fang.
8: Fem un taller de maquillatge i tatuatges per la mainada. Volem posar molta purpurina, bueno, un maquillatge molt carnaval. Sense un bon maquillatge, la disfressa no llueix tant i la veritat és un moment de festa, no? De que ens hem de sentir guapos i guapes i hem de lluir. Tenim unes plantilles, bueno, anirem fent molt de fantasia, molt de brilli-brilli.
9: Fem màscares per tots els nens i les nenes que vulguin. Sí, és superdivertit, les pinten amb retoladors, amb ceres, amb llàpids, i després les retallen, amb una gometa se'ls posen i van ben xulis. Hem triat diferents plantilles i el nen tria quin vulgui. Retoladors, ceres, llàpids, purpurina...
10: Tu penses com una imatge teva com vulguis tu dibuixar la teva carrossa i aquí la planees. Si t'agrada dibuixar i pensar els ninots i personatges que ja haurien a sobre de la carrossa, com ho volen posar...
11: Bueno, aquest any hem fet la presentació dels nens del Col·legi Sant Jordi, que han fet unes maquetes i que ja suposo que les veureu després. I després, bueno, jo faré una exhibició com d'escultura en públic i ja està. Els hi faig, com t'ho diria, per despertar la seva imaginació, els hi proposo temes i ells han de crear coses. I a partir d'aquí, l'últim és el tema de la carrossa i fer una carrossa.
12: Nosaltres ens estem encarregant dels pentinats i agafem qui es vulgui fer un pentinat divertit i intentem fer-li amb les nostres millors capacitats, que tampoc són les millors. Sempre intentem pensar que el pentinat sigui pràctic però vistós a la vegada i que tingui relació amb com anem vestides. La purpurina mai pot faltar. Gomina, ara aquí avui hem portat escurapipes...
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Esteu aquests dies de Palafrugell amb motiu de les festes de primavera? Des del Museu del Suro us proposem aprofitar l'ocasió per a també fer-hi una parada cultural i descobrir l'univers de Cuixart. Dins de l'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, inclosa en la commemoració del centenari Cuixart al municipi, us proposem dues activitats per acostar-vos a la seva obra des de mirades complementàries. El divendres 5 de juny, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la conferència L'empremta de la natura en l'obra de Cuixart, a càrrec de la doctora en Història de l'Art Raquel Medina, comissària de l'exposició. Una aproximació a com la natura, el paisatge i la matèria esdevenen fonaments simbòlics i creatius en el llenguatge de Cuixart, una de les figures claus de l'avantguarda artística catalana. I el diumenge 7 de juny, a les 12 del migdia, us proposem Cuixart en conversa, una visita guiada amb la comissària, una oportunitat per apropar-se a l'univers de Cuixart des d'una mirada curatorial i experta i descobrir com es despleguen les idees, les connexions i els relats que articulen la seva obra. Les dues activitats són gratuïtes i per a la visita del diumenge es requereix reserva prèvia trucant al 972 30 78 25 o per WhatsApp al 618 49 56 40. I recordeu també que aquest diumenge és el primer diumenge de mes i, per tant, l'entrada al Museu del Suro és gratuïta per a tots els visitants.

64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia, Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del Vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais, mostra de danses, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo.

0: 17 hores, carrers de la Vila, amb la Tostarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc, amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Armonès. Nit electrònica, amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trombats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
2: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavé número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
1: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

porta Corizonas, versionant tot un clàssic de la música de C. Tangana. Tu me dejaste de querer nosaltres. Comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en aquesta tarda musical del 107.8 de la FM, escoltant exes actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida. De Corizonas ens quedem amb Miki Núñez, que ens porta aquesta cançó anomenada Un altre cop. Ser el que has de fer a partir d'ara, ja ho saps, és quedar-te aquí en la teva ràdio, la teva sintonia, escoltant totes aquelles bones cançons. Bona tarda, bona hora.

transporta Dani Martín, excomponent líder del Canto del Loco, parlant de totes aquelles històries en aquesta cançó anomenada 25. Abans era Miqui Núñez un altre cop i tot seguit ens quedem en aquesta tarda musical. La música de Aina Reig que ens porta un matí més.

Des de Corres, un matí més, la cançó que ens porta aquesta artista amb el seu debut musical. Estem parlant de Aina Reich. Música aquí en la teva tarda musical, ja ho saps, encara no s'atura.

Després d'escoltar un dels grans de la música, ens quedem tot seguit amb Aitana, que ens porta segurament aquesta cançó que s'ha escoltat ja moltes vegades, anomenada Superestrella, que ho sàpigues.

enamorar-se d'una superestrella no és que sigui molt fàcil, eh? És el tema que ens porta aquest artista que tenim, el nostre país, Aitana, aquesta gran cançó d'Aitana. Ens quedem amb Saxeni i els ulls que et mirin.

és el tema de Saxeni, els ulls que et mirin. Ens anem amb l'última cançó abans d'arribar al punt de la publicitat en aquesta tarda musical. És la cançó que ens arriba de la mà d'Abraham Mateo i Plan de Hoy. Que ho sàpigues, quiero verte.

0: Quiero verte cada dia de la setmana. Tu veuràs el tema cançó que ens porta Abraham Mateo. Aquest plan de hoy. Escoltem una mica de publicitat i tornem, però tu encara aquí en la teva tarda musical no et desconnectis.
1: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
3: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
4: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.

0: i que tanguin portes i finestres. I retard també el corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit a Mustec. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
1: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
0: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
2: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
0: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol, amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Les colles carrossaires han ensenyat als infants diversos aspectes relacionats amb les festes de primavera.
5: Doncs mira, nosaltres farem un canó de confeti que per innovar una mica i fer una cosa diferent que normalment no s'ha fet. I és una idea que han tingut els nostres petits de la colla. El material són materials reciclats, com el paper del vàter, i el que farem és li enganxem un globo, mig globo, i posem confeti que prèviament aniran foradant ells amb paper de seda i ja està, és molt senzill.
6: Tenim un company que treballa en una fàbrica de fang i ens ha ofert que si podíem fer un taller de fang per fer escultures i per fer figuretes per la mainada i això. Per la mainada, a vegades amb el Port Espanya així és molt més complicat i has d'estar, és molt més difícil que pas ells que tenen l'habilitat de fer-ho amb plastilina i així, doncs és més fàcil fer-ho amb fang.
7: Fem un taller de maquillatge i tatuatges per la mainada. Volem posar molta purpurina, bueno, un maquillatge molt carnaval. Sense un bon maquillatge, la disfressa no llueix tant, i la veritat, és un moment de festa, no?, de que ens hem de sentir guapos i guapes i hem de lluir. Tenim unes plantilles, bueno, anirem fent molt de fantasia, molt de brilli-brilli.
8: Fem màscares per tots els nens i les nenes que vulguin. Sí, és superdivertit, les pinten amb retoladors, amb ceres, amb llàpids, i després les retallen, amb una gometa se'ls posen i van ben xulis. Hem triat diferents plantilles i el nen tria quin vulgui. Retoladors, ceres, llàpids, purpurina...
9: Tu penses com una imatge teva, com vulguis tu dibuixar la teva carrossa, i aquí la planees. Si t'agrada dibuixar i pensar els ninots i personatges que ja haurien a sobre de la carrossa, com ho volen posar...
10: Bueno, aquest any hem fet la presentació dels nens del Col·legi Sant Jordi, que han fet unes maquetes i que ja suposo que les veureu després. I després, bueno, jo faré una exhibició com d'escultura en públic i ja està. Els hi faig, com t'ho diria, per despertar la seva imaginació, els hi proposo temes i ells han de crear coses. I a partir d'aquí, l'últim és el tema de la carrossa i fer una carrossa.
11: Nosaltres ens estem encarregant dels pentinats i agafem qui es vulgui fer un pentinat divertit i intentem fer-li amb les nostres millors capacitats, que tampoc són les millors. Sempre intentem pensar que el pentinat sigui pràctic però vistós a la vegada i que tingui relació amb com anem vestides. La purpurina mai pot faltar. Gomina, ara aquí avui hem portat escurapipes.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Pau.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Michael al Teatre Municipal de Palafrugell. Mostra el viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder del Jackson 5 fins a convertir-se en una estrella visionària. Podrem veure la pel·lícula divendres a 9:45 de la nit, dissabte a 7:00 PM en versió original en anglès i subtitulada en castellà, diumenge a 5:00 PM i dilluns a 8:15 PM. I d'altra banda, també podrem veure El Amigo Inesperado. En Baptiste és un imitador brillant, però no aconsegueix viure del seu ofici. Un dia coneix en Pierre Chausen, un escriptor famós que es veu interromput constantment per diferents trucades. Podrem veure la pel·lícula divendres a 8:15 PM, dissabte a 5:00 PM i a 9:45 de la nit, diumenge a 8:15 PM i dilluns a 5:00 PM. Unes projeccions del Cineclub Garbí.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972 17 02 77.

tema de Blaumut, el millor que hem fet nosaltres. Comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM, en aquesta tarda musical, on trobaràs clàssics de sempre i èxits d'ara, dels que ara surten i que recuperem i escoltem aquí en la teva sintonia. De Blaumut ens quedem amb Despistaos i Una vida sin ti. Per cert, bona tarda i bona hora. El que has de fer a partir d'ara és quedar-te.

estàs sempre a escoltar bones cançons. En aquest cas ens arriba amb històries com aquesta anomenada Una vida sin ti. Ens quedem amb Pastora Soler, que ens arriba amb aquesta història anomenada Mi salvavides.

amigo, pero es que quiero ser mucho más que eso. Melancolia és el tema ens porta David Bisbal amb aquest Vivir així és morir d'amor, tot un clàssic, tota una bona versió, en aquest cas, de l'èxit de Camilo Sesto. David Bisbal era el protagonista i tot seguit serà Cris Juanico, que ens porta aquest efecte papallona.

efecte papallona que ens arriba des de Ponent de Cris Juanico. Tot seguit canviem d'estil per quedar-nos escoltant en aquesta tarda musical a Demi Lovato.

interminable. ¿Por qué? Porque nunca he sentido yo estas cosas. És la cançó que ens arriba de la mà d'Antonio José, aquest artista simpàtic, per cert, que ens porta aquesta nova carta de presentació. I Antonio José, ens quedem amb Búhos, que ens porta Gràcies.

gràcies per seguir aquí a Salt i Mans Porta Uos. Amb aquesta cançó nosaltres arribem pràcticament al punt de la publicitat aquí en aquesta tarda musical del 107.8 de l'FM. Però abans ens queda una cançó més, que és la història que ens porta Julieta, 100%.

0: completa que ens porta 100%. Ara sí que nosaltres en aquest punt de la tarda musical escoltem una mica de publicitat i tornem. Però tu encara, aquí des de la teva sintonia, des del 107.8 de la FM, no desconnectis. Ni a la matinada.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
3: Vine a Fes Més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
4: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

A Arrels i Ritmes Llatins, el programa que us ofereix un viatge a través de la música d'Amèrica Llatina i que continua en aquesta ocasió amb el país més petit, el pulgarcito de Centroamèrica, marimbas, tema les cortadores. Tradicionalment la marimba es toca en grup. Un conjunt de marimba pot incloure diversos intèrprets. Uns s'encarreguen de la melodia, altres de l'acompanyament, i creant una textura musical plena i envoltant. És com una orquestra en un tot sol instrument. Sovint s'acompanya d'altres instruments, com tambors, contrabaixos o vents suaus. Les marimbes es presenten en festes populars, celebracions religioses, danses tradicionals i actes culturals. Un símbol d'identitat al Salvador, arrel i orgull cultural per a molts pobles llatinoamericans. Sentirem les cortadores, el que estem escoltant ara, i passarem a una altra, les chipianenca.

Estem amb la marimba, però passarem a escoltar a un dels autors que principalment és reconegut a El Salvador. És un cantautor de balades romàntiques amb milions de reproduccions globals. Nada se compara contigo, un de punta a punta, si estuvieras conmigo he vivido esperando por ti. Álvaro Torres, tota una figura, una música suau. Canviem el ritme, escoltem-lo. Balada romàntica i clàssica.

de punta a punta. Un tema més rítmic i evidentment molt diferent al ritme de la marimba, però igualment romàntic, que parla d'un amor que recorre tot el cos i tota la vida. Álvaro Torres ens recorda cantautors europeus, estic pensant en Sergio Dalma. És la veu salvadorenca més reconeguda. Ell sempre escriu balades pensant en els amors absoluts i amb els anys s'ha convertit en un himne per a tota una generació de salvadorencs. Una balada d'aquelles eternes, d'aquelles que no passen mai de moda, que es poden ballar sempre i que connecten cors aquí i arreu del món. Però no ens aturarem amb l'Álvaro Torres. Ara parlarem de los Yo Sé Lora. És un canvi d'ambient. Yo Sé Lora. És un canvi d'ambient.

Los Jo Sé L'Hora, Atol de Elote, un bullarengue. Música per ballar, per somriure, per compartir. I és així com sona la festa popular salvadorenca. Ja veieu, és senzilla, és propera i està plena de vida. Però la gent la balla. Els carrers s'omplen, les places es desborden. És un territori festiu i una cúmbia que parla d'un sabor molt estimat al Salvador. Atol de Elote.

Si parlem de cúmbia salvadorenca, un nom és imprescindible, Los Hermanos Flores. Aquest tema, La Bala, una d'aquelles cançons que sonen a festes, a places i a records familiars. El Salvador sona a balada, a cúmbia, a salsa i a records familiars compartits. Salvador, un país que canta la seva història i que transforma la vida quotidiana en música. I anem més enllà. Acabem d'escoltar La Bala i passarem a Salvador a l'Estar amb Álvaro Torres. Nada se compara contigo, en versión salsa.

I és que quan la tradició es troba amb la modernitat passen coses com aquesta. La Sant Salvador All Stars reinterpreta el gran clàssic d'Álvaro Torres en clau de salsa, demostrant que les bones cançons poden viure moltes vides. Nada se compara contigo és probablement el tema més famós internacionalment d'aquest grup. Va arribar al número 1 en la llista dels Latin Songs de Billboard als anys 90 i continua sent un clàssic del repertori romàntic llatí. Acabem amb aquesta bonica salsa i canviarem de tema.

I ara canviarem una mica de ritme, perquè la nostra intenció és donar a conèixer lo modern, lo clàssic, la instrumentació i la cultura del país. Passarem a gent jove, gent que està marcant una impronta musical en el país. I la primera que escoltarem és la noia que es diu Ana Ludadà, una artista pop urbana molt escoltada a El Salvador que té molts èxits. Us nomenaré només El Salvavides i aquest tema que escoltarem ara, Tu Boquita. Escolteu la seva veu.

Zack Zack Idris, una fusió de hip-hop i reggae en diversos temes musicals. Aquest grup és un grup molt jove que està a cavall entre França i El Salvador, com sentiu, i que canten a la immigració natural dels salvadorens, el patiment gran de les famílies desarraigades i el seu propi. Recordeu que molts dels salvadorencs han cercat oportunitats a l'exterior. A Espanya, per exemple, la comunitat salvadorenca ha crescut fortament en els últims anys i avui podem dir que devem viure aproximadament 38.000 compatriotes amb concentracions importants a Madrid i Barcelona. La comunitat jove i dinàmica treballa en diferents sectors, aporta la seva cultura, la fusiona i manté vincles forts amb la seva terra natal, com ho fan Zack Idris.

La gent salvadorenca, resilient i càlida, parla majoritàriament espanyol, amb una mescla ètnica que es reflecteix en la seva cultura i tradicions. La religió predominant és el cristianisme, amb una població majoritàriament catòlica, i també nombrosos grups protestants que formen part del teixit social i comunitari del país. Segons les darreres estimacions, El Salvador té al voltant de 6,6 milions d'habitants, fent-se un dels països més densament poblats de Centroamèrica i que més immigració ha donat al nord-norteamericà. Heu sentit Pàtria, o estem sentint Pàtria de Maíz, i aquest dolor, aquesta fatiga que porten els salvadorencs per estar allunyats d'un país que realment els hi dona tot. Canviarem i tornarem a la música alegre salvadorenca. Anem a El Gallo, La Màquina.

El Gallo, una orquestra que fa un estil bailable que va dominar les emissores radials El Salvador durant tot el 2025. El Gallo, pobre Gallo.

Estem sentint a la Julissa Ventura i la Sonora Maya, una orquestra molt coneguda al Salvador, molt escoltada. Julissa és una excel·lent vocalista que és molt estimada al Salvador i que ens recorda, com altres grans figures de la música llatina, però al seu país. Ara intentarem canviar una mica de registre i passarem a escoltar un tema de Opus 503. He de dir-vos que és un trio pop líric que ha portat la música salvadorenca a escenaris internacionals, combinant sensibilitat tradicional i modernitat. La presència d'aquest grup en els playlists salvadorencs ha augmentat gràcies al seu estil pop clàssic i que sobretot intenta recollir els temes d'identitat nacional. Escolteu-los, poderosos. Soy

El futur d'aquest petit país, El Salvador, es presenta avui amb més esperança, més seguretat, amb un creixent turisme que descobreix les seves platges i rius i amb una joventut, com hem escoltat en el nostre programa, que fa música, que fa art i que recull la cultura amb la mirada posada en un demà de pau i prosperitat. Un país que val la pena conèixer, és un país que us aconsello que viatgeu per la seguretat que ofereix en aquests moments i un país que ha viscut el pitjor però que avui mira cap endavant amb confiança. I vull donar-vos les gràcies. Avui deixem ja El Salvador i sortim de l'Amèrica Central. Aquest país que ha passat per moments difícils ens ha donat molta joia i ens ha demostrat una capacitat immensa de resistir i reinventar-se. Gràcies, Carles, als controls tècnics per la teva ajuda, jo, Jaume Paül, i vosaltres per escoltar-nos. I acabem amb una marimba, aquell instrument del que us parlava. I Cancalauí Tunal, la melodia típica del Salvador, que ja la hem sentida, en aquest cas traduïda del nahuat, i la podeu escoltar. És l'adoració al seu dios, el sol. Cuando el sol se pone, cuando el sol se pone, Dios, me duele el corazón, diu la lletra. Cuando el sol se pone, mi corazón se está muriendo, sol de fuego. Buenas tardes y buen viaje musical.

0: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: En parlen Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats de 9:30 a 13 hores trobada de puntaires organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila. Organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del Vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tostatarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tostarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures... Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
3: Can Cou Cou. Vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. Al pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes. Mont-ras.
0: Electrònica Madí. Venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors. Al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics. Tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
4: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dimecres 3 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Records del Mas Julià de Casavells, de Lluís Maimí Casanovas, i que també hi haurà la presentació Marta Gallart. Hi intervindran també Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. És una activitat oberta a tothom i no requereix inscripció prèvia.
4: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
5: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.
6: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbís.
5: La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal amb L'home dibuixat.

0: Així sonava la música de la formació barcelonina Siderland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
0: Des del seu darrer treball discogràfic, Lo Bello y lo Roto, el cantant sevillà Beret amb Nadie Más Te La Cree.

Aquesta és una cançó de la cantant britànica Lola Young, publicada originalment el 2024. Messi era una cançó del seu àlbum This Wasn't Meant For You Anyway, que recuperem perquè sí, perquè torna a estar de moda i torna a ser un èxit. Lola Young amb Messi.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

0: 50 amb Rafael Corbí.
1: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

0: Des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler amb aquest tema, Estrella.
1: Ara que estem sentats

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Dues excepcionals vocalistes, Leire Martínez i Edurne, en No se me da bien odiarte.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: La cantant, ballarina, actriu i presentadora de Barcelona, Sofia Coll, ens presenta la seva cançó, Que no.

Això és donar la volta a un mitjó aquest tema de Café Quijano, que ha revolucionat els seus fans i també els de Xinova, la formació d'Indie Rock, amb la nova versió d'aquest conegut tema. Es diu Seria Mejor Callarse.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barri Gibuixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!

0: tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Sapphire es diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
0: El senzill d'avançament del 12è àlbum d'estudi de Taylor Swift, The Life of a Showgirl is the Fate of Ophelia, una clara referència al personatge d'Ophelia de Hamlet de Shakespeare.

Una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll des del Forever. Aquesta cançó que ens porten tots dos, que es diu Living Proof.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
3: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Senyores i senyors, és temps de començar la Factoria dels 80.

la companyia de la Factoria dels 80, una altra vegada al vostre costat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, com sempre. Intentem ser, doncs, el programa que us condueixi a la música dels 80. Com sempre ho hem de dir, aproximacions a tots els tipus musicals en de... altres gèneres, altres anys. També ens acostem als 70 i als 90. Això sempre ho hem fet al vostre costat i sempre ho continuarem fent, perquè això és The 80's Factory i els 80 no s'entenen sense que donem un cop d'ull amb aquestes altres dues dècades. Avui hem començat amb la música de Maxim i aquest Lady Fantasy que ens acompanyava. Però seguirem amb un format menys ballable. Menys ballable, també es podia ballar i d'una manera excepcional. Era el que ens anomenàvem un lent amb ABBA. I una cançó com aquest Like an Angel Passing Through My Room. Després escoltarem també a Santa Esmeralda amb You're My Everything. Rafael Corbí al vostre costat, aquí, a la Factoria dels 80, The 80's Factory. Benvinguts i benvingudes.

Una formació que arribava des de l'estat espanyol va ser un dels intents de que aquell gran èxit internacional que significava la música disco també sorgís des d'Europa. Ho van aconseguir amb cançons com aquest You're My Everything que acabem d'escoltar amb la formació Santa Esmeralda, una recopilació del millor dels anys 70 i 80 amb el format de la música disco, en aquest cas, però amb aquesta balada ens l'havien portat. I què me'n dieu d'aquest fantàstic tema, extret directament des del disc de vinil de 12 polzades. Era el Your Sexy Thing a càrrec de Hot Chocolate. Aquests són els meus sons predilectes dels

0: del Factory dels 80?
1: Diríem The 80s Factory, perquè queda bé dir-ho en anglès, però no és pas que ho hagin de dir sempre, veritat. Mike Morin and Love Spine, The Batman Mix, una mica de música ballable, abans Kim Wilde amb una cançó de les seves fantàstiques que ens portava des del 1982, un dels èxits d'aquell any, la cançó Kids in America. Els propers protagonistes, de fet, les tres properes formacions, són realment del millor que ha donat el món de la música. Els primers seran Simply Red, amb la cançó Never Never Love, des d'un àlbum de grans èxits que varen publicar ara fa relativament poc, aquest grup de soul pop britànic que varen fundar l'any 1984, Mike and Red Hoodwell, nascut als 60, a Manchester, amb tres exmembres de Duruti Column, en Tony, en Chris i un altre dels protagonistes d'aquella banda de les hores fantàstica, per cert, qui no recorda els Simply Red and Fritz, tots ells eren d'Anglaterra. Simply Red ens conduirà la cançó Never Never Love, després escoltarem a Wham amb l'èxit del 86, I'm Your Man, i també els Ben 52, B-52, amb Love Shack, una de les grans cançons ballables dels anys 80.

Thorn Between Two Lovers, una espina entre dos amants. Mary McGregor. És una excel·lent cançó, aquesta, que ens acostava a un dels grans, més grans èxits i recordats encara de l'any 1977. Veieu com us hem dit que anàvem més enllà de la nostra dècada, de la factoria dels 80, i de fet sempre ho fem, i ho fem amb moltíssimes cançons. Estem a punt d'arribar a la meitat del nostre programa, ens queda aquest darrer quart d'hora, el nostre programa de dues hores, portem ara 45 minuts, seguirem amb The Sunshine Bangles, un disc magnífic que ens recull els grans èxits d'aquesta formació, que al principi es varen dir, aquestes quatre noies, Colors, després de Supersonic Bangs, després de Bangles, i així van quedar ja quan van conquerir l'escena de LA, de Los Angeles, l'any 1981. D'allà van sortir els quatre membres d'aquesta banda, totes cantaven i totes tocaven el seu propi instrument. I varen fer una aproximació bastant encertada a la millor música dels anys 60 i aquella música que aleshores triomfava a la costa oest dels Estats Units, aquell neofolk. The Bangles ens aportarà un dels seus grans èxits, concretament la cançó anomenada Hazy Shade of Winter. La sentim després el Ray Michael Jackson amb Thriller.

Amb ells acabem la primera part del nostre programa després del Thriller de Michael Jackson. Una formació difícil de qualificar perquè eren de heavy metal, de rock fort, de hard rock o senzillament de pop. Des de Massachusetts, als Estats Units, fundats el 85, Extreme. More Than Words, més que paraules, un dels grans èxits del 1991. Tornem en uns instants a la segona part de La Factoria dels 80.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com!

Aquesta és la segona part del nostre espai, de la factoria dels 80. Hem començat amb Patrick Jouvet. On són les femmes? On són les dones? Ens en demanàvem aquesta llegendària cançó del món de la música ballable. Tenim més temes per tots vosaltres. Un d'ells és aquest inqüestionable número 1 mundial, Maria Magdalena, la cançó que ens aportava Sandra amb un dels grans èxits també dels anys 80. Rafael Corbí, al vostre costat, a The 80's Factory. La factoria dels 80.

La veu tan especial de Sandra ja es va poder escoltar en molts àlbums del grup del seu marit, aquell grup de Michael Kretus que es deia Enigma. Des de finals dels anys 60 ens aportava la seva excepcional veu i també es va dedicar en solitari, en diversos discos per Virgin, a portar-nos la seva música. Un dels grans temes de la seva discografia de Sandra és aquest que escoltem, Maria Magdalena. Acabem d'escoltar aquesta cançó i a la factoria dels 80 ens perdem el 1984. Almost Paradise era una cançó que ens conduïen Mike Reno i Ann Wilson. Sentirem aquest duet. Després escoltarem a les Cowboy Girls amb un èxit del 1990, la cançó que es deia We Can Go Wrong. No podem estar equivocats, una de les grans balades de la història dels anys 80. I Ann Murray també seguirà amb el mateix estil amb la cançó anomenada Broken Hearted Me. Des de 10 anys abans, des de l'any 1980. Un trio d'accionals cançons aquí a la Factoria dels 80.

Hagin gaudit de la música dels artistes que us presentàvem a la factoria dels 80, Mike Reno, en Van Wilson, Almost Paradise, després Cowboy Girls, també en Murray i aquesta darrera, aquesta balada també de Skid Row, amb I Remember You, un dels èxits de l'any 1990, també. Seguirem endavant perquè tenim a la factoria, doncs, ara quatre grans protagonistes, alguns de la música disco, altres de les grans cançons de sempre. El primer d'ells serà Gary Lowe, un especialista amb excel·lents cançons ballables com aquest Your Danger, que sentirem a continuació. Després sentirem a Culture Club. El Tumble For Ya és una de les cançons que aquesta formació, Culture Club, ens aportaven des de l'any 1983. Els Opus amb Life Is Life, un dels grans èxits de la història de la música, i també recordarem a Chic amb Chip Off, The Old Block. Gary Lowe, Culture Club, Opus i Chic, The 80's Factory.

Estem portant el tema, el darrer quart d'hora ja, de la factoria dels 80 amb el programa d'avui. Amb aquesta edició ens queden encara grans protagonistes per escoltar. Un d'ells seran Casey and the Sunshine Band. No pot fallar un dels nostres programes sense la seva música. Ens acompanyaran amb aquest clàssic, el Funky Town. Gazebo, amb un dels grans èxits, dels més grans èxits que encara avui en dia es recorda, la cançó I Like Chopin. I també Mother Talking, The Angels Sing in New York City. Aquest és el Funky Town, amb Casey and the Sunshine Band.

Un dels fantàstics temes de Bobby Brown. És que estem ja amb els darrers instants. No ens queda temps. My Prerogative, es deia aquesta cançó del 1989. Després que escoltéssim a Casey and the Sunshine Band, a Gazebo, amb I Like Chopin, Mother Talking, amb The Angels Sing in New York City, i la nostra darrera cançó, que ens presentarà amb un jove, Bruce Springsteen, des del 1985, amb el seu èxit I'm on Fire, la cançó que vindrà després d'aquesta de Bobby Brown i a la qual ens acomidem. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una setmana més aquí a la factoria dels 80. The 80's Factory. Ens retrobem a la propera a través d'aquesta plana web o d'aquesta emissora de ràdio. Un plaer. Adéu-siau.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
2: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
5: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic, de 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'Església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments amb PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
4: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del Cel Obert.
3: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
4: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la Rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
5: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

0: escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició del nostre informatiu migdia a la sintonia de Ràdio Palafrugell per aquest divendres 5 de juny, un divendres que obre les portes al cap de setmana final de les festes de primavera de Palafrugell, de la qual doncs en parlarem abastament també en el dia d'avui amb el nostre informatiu. Un informatiu que estarà format per les següents informacions. Ens acompanyarà amb un parell d'elles també el nostre company Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
1: Amb ella parlarem d'un parell de temes, com per exemple el Palafrugell en dansa, que ens arriba aquest cap de setmana ampliant format i omplint un dia de cultura popular per festes de primavera.
2: La proposta, impulsada per la colla gegantera de Palafrugell, reunirà gegants, capgrossos, danses tradicionals i una mostra de cultura masiga. El programa inclou cercaviles, espectacles familiars, música en directe i l'estrena d'un nou gegant dedicat a Modest Cuixart.
1: En Ferran també ens parlarà del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran.
2: Els actes inclouen una passejada amb batucada, lectura de manifest i espectacle teatral. Els dies previs hi ha xerrades sobre seguretat i drets al final de la vida per sensibilitzar la ciutadania local.
1: Farem una volta també per als tallers dels carrossaires i d'altres informacions que ens acompanyaran seran, per exemple, les afectacions de trànsit pel carrusel Costa Brava i també l'energia Cobla, que serà protagonista de la ballada de sardanes del dia 7. Aquestes i d'altres informacions, com també el cinema a Palafrugell, ens ocuparan en el dia d'avui amb el nostre informatiu a Ràdio Palafrugell, que comença ja mateix.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Diumenge és el dia del carrusel Costa Brava d'aquest diumenge i provocarà afectacions de trànsit, òbviament, com sempre, i també d'estacionament des de ben aviat al matí. En aquest sentit, l'Ajuntament recomana planificar els desplaçaments amb antelació, utilitzar itineraris alternatius i seguir les indicacions dels serveis de seguretat i emergències. Pel que fa a l'estacionament, quedarà prohibit aparcar a partir de les 6 del matí als carrers de Torroella, les Cases Noves, la Sorera Bertran i Joan Maragall. A partir de la 1 del migdia, la prohibició s'estendrà als carrers Torre Jonama, Begú, La Lluna, Sant Sebastià, Sagunt i Barris i Buixó, així com a la plaça de la Bòbila. Pel que fa a la circulació, es preveuen restriccions progressives. A partir de les 12, quedarà prohibit circular pel carrer de Joan Maragall, des de les 2 pels carrers de Torroella i Cases Noves, i a partir de les 3 pels carrers de Torres i Jonama i de Begú. Entre les 3 i les 4 de la tarda d'aquest diumenge també es restringirà el trànsit als carrers de la Lluna i al Barris i Buixó. Per facilitar la mobilitat es proposa aparcar al recinte firal a l'Institut Baix Empordà, a l'aparcament situat endavant del Carrefour o als carrers de les Manufactures del Suro, de la Garriga i de Fermí Vergés o la zona industrial de la Fanga. Recordeu que teniu el telèfon de la policia local per qualsevol dubte o per més informació. 972 30 62 92. Les colles carrossaires que participaran en diumenge al carrusel, al Carnaval de Carnavals, han ensenyat als infants diversos aspectes relacionats amb les festes de primavera i com fer un bon carrusel. Ho han practicat en diversos tallers a la plaça de la Margarda amb les colles Els Estrellats, Confeti, Els Quatre Replegats, Dàlmates, Imaginació, Els Estrellats, Diamond, Diversàlia i Els Trompats. Aquest és un reportatge que ens ha preparat en Ferran Castelló.
1: Doncs mira, nosaltres farem un canó de confeti que per innovar una mica i fer una cosa diferent que normalment no s'ha fet. I és una idea que han tingut els nostres petits de la colla. El material són materials reciclats, com el paper del vàter, i el que farem és li enganxem un globo, mig globo, i posem confeti que prèviament anirà enforadant ells amb paper de seda i ja està, és molt senzill.
2: Tenim un company que treballa en una fàbrica de fang i ens ha ofert que si podíem fer un taller de fang per fer escultures i per fer figuretes per la mainada i això. Per la mainada, a vegades amb el Port Espanya així és molt més complicat i has d'estar, és molt més difícil que pas ells que tenen l'habilitat de fer-ho amb plastilina i així, doncs és més fàcil fer-ho amb fang.
3: Fem un taller de maquillatge i tatuatges per la mainada. Volem posar molta purpurina, bueno, un maquillatge molt carnaval. Sense un bon maquillatge, la disfressa no llueix tant, i la veritat, és un moment de festa, no?, de que ens hem de sentir guapos i guapes i hem de lluir. Tenim unes plantilles, bueno, anirem fent molt de fantasia, molt de brilli-brilli.
4: Fem màscares per als dels nens i les nenes que vulguin, sí, és superdivertit, les pinten amb retoladors, amb ceres, amb llàpids, i després els retallen, amb una gometa se'ls posen i van ben xulis. Hem triat diferents plantilles i el nen tria quin vulgui. Retoladors, ceres, llàpids, purpurina...
5: Tu penses com una imatge teva, com vulguis tu dibuixar la teva carrossa, i aquí la planees. Si t'agrada dibuixar i pensar els ninots i personatges que ja haurien a sobre de la carrossa, com ho volen posar...
6: Bueno, aquest any hem fet la presentació dels nens del Col·legi Sant Jordi, que han fet unes maquetes i que ja suposo que les veureu després, i després, bueno, jo faré una exhibició com d'escultura en públic i ja està. Els hi faig, com t'ho diria, per despertar la seva imaginació, els hi proposo temes i ells han de crear coses. I a partir d'aquí, l'últim és el tema de la carrossa i fer una carrossa.
7: Nosaltres ens estem encarregant dels pentinats i agafem qui es vulgui fer un pentinat divertit i intentem fer-li amb les nostres millors capacitats, que tampoc són les millors. Sempre intentem pensar que el pentinat sigui pràctic però vistós a la vegada i que tingui relació amb com anem vestides. La purpurina mai pot faltar. Gomina, ara aquí avui hem portat escurapipes.
0: Així hem escoltat doncs aquests tallers de carrossaires i així parlem precisament del carrusel Costa Brava, perquè, com hem dit abans, serà aquest diumenge. A part de les afectacions, també volem parlar dels actes que hi hauran amb les festes de primaveres aquest cada setmana. El carrusel és, sens dubte, l'acte central, reconegut com a element festiu tradicional d'interès nacional, amb un moment culminant que arribarà a 5:45 de la tarda, amb l'inici de la desfilada del carrusel. Les carrosses i comparses recorreran els principals carrers de la vila, un recorregut que sortirà del carrer de Torroella i continuarà pels carrers de Torres i Jurama, Begur, de la Lluna, finalitzant el Barris i Buixó, acabant, finalment, la desfilada al Camí dels Plans. Tot i això, diumenge hi haurà més activitats que començaran a 6:45 del matí amb les tradicionals matines de la Tostarrada, un recorregut que passarà per diferents carrers de la vila i també per Calella i Llafranc. A 11:45, la plaça Nova acollirà una audició de sardanes amb l'Energia Cobla, en parlem d'aquí un moment, i també s'hi farà el ball de la Bim-Bam. Al vespre, després de la desfilada, l'activitat es traslladarà a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. A partir de les 9 del vespre hi haurà la tradicional plantada de carrosses. El mateix espai acollirà el desembelat amb el concert del grup de versions Coco. També es farà el lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026. La nit es tancarà amb la sessió final de música amb Alegre DJ. Com us dèiem, les sardanes tornaran a ser protagonistes també durant les festes de primavera. Diumenge, 11:45, hi haurà una nova ballada de sardanes organitzada per l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell. Serà a Plaça Nova amb actuació a càrrec de l'Energia Cobla, que interpretarà un repertori format per 7 sardanes de 7 tirades. Entre les peces destacades hi haurà el Xicarró d'en Joaquim Serra, Rosa de Febrer de Joan Droguet i Jordi Judit de Vidicard en Viladesau. L'última inclourà l'obligada de tenor i tiple interpretada per Marc Méndez i Andreu Sabenya. El programa també inclou composicions de Pitu Chamorro, Galdric Vicenç, Jordi Molina i Jordi Paulí, consolidant una proposta musical variada i adreçada als amants de la cultura popular catalana. La jornada festiva es clourà amb el tradicional ball de la Bim-Bam, protagonitzat per la colla gegantera, que posarà el punt final una matinal de música, dansa i tradició popular al centre de Palafrugell. També us recordem les activitats que tindrem demà i on hi serem nosaltres en directe des de Ràdio Palafrugell. Us acompanyarem també al llarg del matí un parell d'hores, de 10 a 12, amb l'Analògica, que té lloc aquí davant de l'Ajuntament de Palafrugell, a la plaça de Can Bec. I també després hi haurà el Palafrugell en dansa, amb una mostra de danses, plantada d'imatgeria festiva, cercaviles pels carrers del centre i la presentació del gegant petit dedicat al pintor Modest Cuixart, que també rebrà un home. També després hi haurà el Palafrugell en dansa, amb una mostra de danses, plantada d'imatgeria festiva, cercaviles pels carrers del centre i la presentació

0: acompanyaran durant tota aquesta cap de setmana, des ja començant amb avui divendres, com hem comentat fa un moment, perquè avui divendres també n'hi ha la fanguejada, ha sigut aquest matí als jardins de Can Bec, amb diverses activitats familiars, també la fireta i la tradicional trobada de puntaires. Recordem, doncs, que la Fira del Vinil és demà al matí, dura tot el dia a davant de Can Bec, a l'Ajuntament, i nosaltres hi serem, com hem comentat fa un moment, a partir de les 10 del matí. I ara ens aportarà informació sobre una altra de les activitats destacades d'aquest cap de setmana. L'hem comentat de revolada per sobre, però en Ferran té més informació, perquè la cultura popular tornarà a ser protagonista aquest cap de setmana a les festes de primavera amb una nova edició del Palafrugell en dansa. La iniciativa, organitzada per la Colla Gegantera de Palafrugell, amplia enguany el seu format i organitza activitats des de demà al migdia i fins a la nit. Ferran.
1: L'objectiu és recuperar l'esperit de les antigues celebracions de primavera que als anys 80 reunien gegants, bestiari i danses tradicionals. Segons ha explicat el membre de la Colla Gegantera, Miquel Muñiz, la bona acollida de la primera edició ha motivat l'ampliació del programa.
2: En aquell moment, a Palafrugell i altres llocs, doncs no hi havia gaire imatgeria festiva ni danses populars que s'havien perdut pel franquisme, i va ser una manera d'impulsar tots aquests balls i de donar-los una cabuda. I van venir doncs gegants d'arreu del territori, bèsties i altres balls que han donat vida a aquesta nova proposta de la Colla Gegantera, que és el Palafrugell en dansa.
1: Les activitats començaran demà al migdia a la Bòbila amb una mostra de danses pensada per al públic familiar. L'espai estarà adaptat a persones amb sensibilitat auditiva i mobilitat reduïda. Comptarà amb l'Esbart Tagarenc, el Ball de la Cega, els Capgrossos de Mont-ras i els Gegants de Palafrugell.
2: Serà un espai tranquil i familiar, i a més, una cosa molt interessant és que fem una col·laboració amb Oti Oswald Teatre Infantil, que ho porta la Maribel Cano. I hem adaptat una presentació per part dels actors i actrius joves que presentaran tots aquests balls. I d'aquesta manera serà molt dinàmic i molt divertit.
1: A la tarda, la programació continuarà amb una plantada d'imatgeria festiva davant de l'Ajuntament i una cercavila pels carrers del centre. Abans de l'inici del recorregut, s'estrenarà un nou gegant petit inspirat en el pintor Modest Cuixart.
2: Per commemorar el centenari del seu naixement. És un gegant petit que ha estat subvencionat per la Fundació Cuixart i és una col·laboració que fem amb la colla que a partir d'ara doncs aquest gegant petit que ha estat esculpit i confeccionat al taller Gla de Cassà de la Selva formarà part de la nostra família gegantera a partir d'ara.
1: Plaça Nova acollirà posteriorment una gran mostra de cultura popular amb la participació de colles i agrupacions d'arreu del país. Entre els convidats hi haurà gegants, capgrossos, bastoners, bestiari i grups de dansa tradicional. Una de les novetats destacades serà la presència de la cultura amaziga com a convidada especial de l'edició d'enguany. La jornada també inclourà l'estrena del Ball de Primavera, una nova composició creada per Monti Galdón per a elements festius de Palafrugell. La música en directe anirà a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. I el programa es completarà amb un ball folk participatiu, una cercavila nocturna amb llanternes fins a l'Espai Cuixart i una actuació musical per tancar la jornada.
3: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia. Les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Així és, efectivament, tal com passa a nivell del nostre país, la ràdio pública sempre al capdavant i amb tota la millor informació. Com, per exemple, parlant de la gent gran del nostre municipi, ja deixant les festes a primavera, on també hi participarà, òbviament, la gent gran de casa nostra, però és que a Palafrugell s'organitzaran diversos actes amb motiu del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. Serà el 15 de juny. La jornada reivindicativa es farà sota el lema «Soc gran, no invisible». Els dies previs a la jornada s'han programat en dues xerrades per la gent gran. També ens en informa d'aquest tema en Ferran.
1: La primera serà el dimarts 9 de juny a les 6 de la tarda al Consell de la Gent Gran sobre seguretat ciutadana i prevenció d'estafes a càrrec de la Policia Comunitària de Palafrugell i el dijous 11 de juny a 6:15 a l'Esplai La Caixa una sessió sobre els drets al final de la vida amb l'associació Dret a Morir Dignament. Ho explica el regidor de Gent Gran, Guillem Genover.
4: Hi ha una xerrada, seguretat i gent gran.

0: en Didac Martínez, el sergent de la policia, que va molt bé, doncs, perquè la gent es mentalitzi a vegades de coses que et pots passar, perquè els que són més grans vas de més bona fe i a vegades, doncs, te volen enganyar una mica, si poden, la gent. I el dia 11, doncs, hi ha un altre, doncs, sobre els drets al final de la vida, no hi ha vida plena sense mort digna, que això ho fa voluntàries de l'Associació del Dret a Morir Dignament. En aquest el farem a l'Esplai La Caixa i el de la Seguretat el farem en el Consell de la Gent Gran.
1: El 15 de juny, a les 10 del matí, es farà l'acte central. La jornada començarà al Consell de la Gent Gran, des d'on es farà una passejada oberta a la participació ciutadana. El recorregut farà dues voltes a l'antiga muralla de Palafrugell i la jornada comptarà amb la batucada de l'Escola Sant Jordi i cal portar una samarreta blava.
0: Farem, doncs, el ser dilluns aquest any dues voltes a la muralla. Després, a Plaça Nova, fem l'acte, doncs, fem un acte... Fem, diguem, la passejada és reivindicativa, amb pitos, amb la batucada, vull dir que hi ha fressa i soroll.
1: A 11:15 es llegirà el manifest institucional a Plaça Nova. Servirà per posar veu a les reivindicacions sobre el bon tracte, la dignitat i els drets de la gent gran.
0: Es fa una lectura d'un manifest institucional i llavors es fa un petit espectacle de teatre a Plaça Nova de l'Eric Osvaldo Studios, doncs, que fa els alumnes que té, doncs, els fa intervenir. L'any passat va fer un gran ball de zumba i aquest any, doncs, farà aquesta obra teatral d'uns minuts, 10-15 minuts.
1: També hi haurà un espectacle teatral, com sentíem, a càrrec de l'Esplai La Caixa i Osvald Studios. L'acte acabarà amb un pica-pica. Els actes són organitzats per l'Ajuntament de Palafrugell, el Consell de la Gent Gran i la Fundació Palafrugell Gent Gran. I col·laboren la Fundació La Caixa, Palgesa, Dret a Morir Dignament Catalunya, l'Escola Sant Jordi, el Centre Fraternal, la Policia Local i Osvald Studios.
2: Gràcies, Ferran. I ja que estem amb el cap de setmana, ahir també en parlàvem amb els nostres serveis informatius d'algunes de les activitats que tenen lloc aquest cap de setmana, i en concret aquesta tarda. Recordem que avui a les 5 de la tarda hi ha la commemoració del 10è aniversari dels Horts Comunitaris Les Arenes, amb una jornada festiva i participativa oberta a tota la ciutadania. Hi haurà una acollida i una jornada de portes obertes. Mitja hora més tard es farà un sorteig de productes cultivats a l'hort i un berenar compartit. Després hi haurà dos tallers pràctics a les 6 de la tarda relacionats amb l'alimentació i les plantes remeieres. Cal fer inscripció prèvia si encara hi esteu interessats al 615 84 96 24. L'espai també disposa d'un lloc de monitoratge infantil per facilitar la participació de les famílies. Avui també a les 7 de la tarda, la Raquel Medina, doctora en Història de l'Art i comissària de la mostra, l'exposició Cuixart en Natura, Mita i Memòria, que podem veure al Museu del Suro de Palafrugell. Hi haurà una sessió en la qual s'analitzarà la influència de la natura en l'obra de l'autor i les idees que la vinculen amb els mites i la memòria. D'aquesta activitat d'avui divendres al Museu del Suro ens n'ha parlat l'Helena Ferrer.
3: Una aproximació a com la natura, el paisatge i la matèria esdevenen fonaments simbòlics i creatius en el llenguatge de Cuixart, una de les figures claus de l'avantguarda artística catalana.
2: Recordem que també diumenge el Museu del Suro ens porta a les 12 del migdia l'activitat Cuixart en conversa, una visita guiada comentada per la mateixa Raquel Medina. I d'altra banda, aquest dissabte es presenta l'exposició que es diu Neix en l'aire, la primera flor, de l'artista Anna Irina Rossell. Això és al Museu Can Màrio de la Fundació Vila Casas. És una exposició creada específicament per l'equipament de la Fundació i s'inaugurarà aquest dissabte, dia 6. Es podrà visitar fins al 22 de novembre. La mostra està comissionada per Blanca Arias i el projecte explora la respiració com una experiència física, emocional i també política. L'autora ens ho ha explicat a Ràdio Palafrugell.
4: El públic que vingui veurà que moltes obres tenen aquesta latència, tenen aquesta respiració, no? I que hi ha diferents moments on es pot apreciar aquesta cosa tant des dels dibuixos també, però sobretot crec que és des d'aquestes obres que tenen una constant respiració i que comptàvem que per mi és igual d'important aquest moment de treure l'aire com d'inflar, no? Que sí que hi ha com un moment com més monumental en el moment d'inflat, però realment després tot el, això que escoltem són unes peces de paper que s'estan desinflant a poc, no? I és un punt important que crec que convida d'una forma involuntària potser també, no? O menys conscient, a sincronitzar-te i a vincular-te amb aquestes escultures.
2: I si ho desitgeu, també podeu anar al cinema, perquè aquest cap de setmana tenim dues pel·lícules al Cineclub Van Garbí, al Teatre Municipal de Palafrugell, la projecció de la pel·lícula El Amigo Inesperado. És una pel·lícula de Fabien Godet que podrem veure en diferents sessions, concretament avui divendres a 7:15 del vespre, dues sessions dissabte a les 5 i a 9:45 del vespre, i després el diumenge també en dues sessions a 7:45 i a les 5 i dilluns, perdoneu, a les 5. Diumenge una sessió, 7:45, i dilluns a les 5 de la tarda, dilluns que és festiu aquí a Palafrugell. Aquesta és la pel·lícula L'Amigo Inesperado. L'altra és la pel·lícula que tracta de la vida d'en Michael, d'en Michael Jackson, la pel·lícula d'Antoine Fuqua, i que podreu veure en diferents sessions també. Avui divendres la faran a 9:45 del vespre, demà dissabte a les 7 de la tarda, diumenge a les 5 de la tarda i dilluns festiu a 7:15 del vespre. Doncs bé, això ha estat de moment tot. Ara és el moment de la previsió meteorològica important per aquest cap de setmana que ens porta en Josep Pasqual. I en el nostre espai anem a veure quina és la previsió meteorològica que ens porta per aquest cap de setmana. En Josep Pasqual, cap de setmana important a Palafrugell, amb la desfilada de carrosses i comparses, amb tota la sèrie d'activitats que demà també tenim al carrer, amb aquestes festes de primavera. Anem a veure què ens explica. Josep Pasqual, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Ahir van tenir bons ruixats, eh?
5: Sí, va passar les restes d'un front i bé, varen deixar pluja, però en principi aquí ni va fer mal, i a més és beneficiosa perquè vull dir, ha estat una quantitat raonable i que ha mullat el terra, no va ser molt i molt forta, en fi, vull dir, s'agraeix perquè ajuda doncs a refrescar el boscos, en fi.
2: L'ambient en general també, no?
5: Sí, també, amb un cel molt net. Bé, hi ha núvols, però me refereixo que la visibilitat és molt bona, molt transparent, sí.
2: Tens dades del que va caure l'estartit ahir?
5: Sí, aquí vaig mesurar 12 litres per metre quadrat.
2: Tampoc és excessiu, doncs.
5: No, és una pluja, doncs, una regadeta.
2: Què va caure, un parell d'hores?
5: De fet, el fort va ser això, un parell d'hores, que dius. Sí que a la tarda va caure algun plugim, però a partir de les 8, entre les 8 i les 10:11 va ser quan va ploure al màxim.
2: Ja veieu que Palafrugell i l'Estartit som germans, que fins i tot això compartim amb aquestes pluges que va haver-hi. I per aquesta tarda, i sobretot per demà i diumenge, això ens interessa molt, vistes les festes que tenim. Josep, què ens expliques?
5: Sí, doncs en principi, a diferència d'altres caps de setmana, que entre setmana fa bo i s'espatlla el cap de setmana, doncs aquesta vegada haurà estat al revés. Hem tingut doncs aquesta pluja amb aquest refrescament de temperatura, que avui notem doncs força més fresc i menys fogor, i la tendència és que aquests núvols que hi ha aquestes primeres hores del dematí doncs vagin desapareixent, quedin com tranyines de núvols alts, i el vent doncs ja força més feble, és a dir, no tindrem grans ventades, tindrem vents al centre del dia o durant el dia marítims, però no gaire destacables, amb una mar que sí que avui hi ha mar de fons de tramuntana, però desapareixerà, i per tant, i una temperatura doncs que demà ja serà una mica més alta que no pas avui, i probablement el diumenge una mica més.
2: Però no arribarem a als nivells de la setmana passada, no?
5: Vull dir que... No. De moment no. Més endavant...
2: Més endavant ja en parlarem.
5: Ja en parlarem.
2: En aquest cap de setmana aquesta refrescada també haurà servit perquè les temperatures no s'enfilin tant.
5: Sí, és clar, sí. Mm-hmm. Sí, és una... Diguéssim, el que comentaves tu, fa una setmana doncs teníem temperatures molt i molt altes, fora de lo normal per aquestes dates, i ara podríem dir que aquesta que tenim ara és la normal de començaments o de la primera quinzena de juny.
2: Molt bé, doncs aquesta és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Ens ha alegrat el dia, en Josep. Es podrà fer totes les activitats de festes de primavera en total tranquil·litat, mirant el cel i buscant l'ombra també quan convingui. Josep, alguna cosa més?
5: Comentar una cosa, que avui segurament ja no és veritat.
2: Ah!
5: No, que dimarts passat vaig fer la darrera observació de temperatura del mar i la sorpresa va ser que vaig mesurar 22,45 graus a una milla de les Medes. I això és una temperatura 4 graus per sobre del que tocaria. Sí que és cert que una mica és causat, evidentment, per la insolació que vàrem tenir doncs, dies passats, que el sol doncs, passa molt alt i el dia és molt llarg, també per l'absència de núvols, i això el que fa és escalfar la capa superficial, però a partir de 7, 8, 10 metres doncs ja la temperatura comença a baixar. Per tant, el gruix, la temperatura en superfície va ser molt alta, però amb nivells més baixos doncs podríem dir que és la normal. Mm. En tot cas, segurament amb aquesta pluja última i una mica de tramuntana que ha fet aquests dies, doncs segurament quan vagi a fer les mesures, doncs trobaré temperatura més fresca.
2: 4 graus són molts graus, malgrat tot això que dius.
5: Sí, sí, sí.
2: Mm. Doncs a veure, quan hi tornes a anar, dilluns?
5: Probablement avui, però el que passa que encara hi ha força mar de fons, potser aquesta tarda avui hi vaig.
2: Molt bé. Doncs dilluns ens n'assabentarem a veure què ha passat. Moltes gràcies, Josep, i bon cap de setmana.
5: Igualment, bon cap de setmana a tothom.
2: Molt benvinguts una vegada més amb aquest segment del nostre espai en el qual ens posem a parlar dels dies mundials. Avui tenim un dia mundial i un dia internacional. Aquesta data del dia 5 de juny. Us parlem avui del Dia Mundial del Medi Ambient. Es va proclamar aquest dia amb la finalitat de sensibilitzar la població mundial sobre la importància de cuidar els nostres ecosistemes i fomentar el respecte al medi ambient. Aquest dia va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1972, coincidint amb l'inici de la Conferència d'Estocolm, el tema principal de la qual va ser precisament el medi ambient. Un dia ben especial perquè en el marc de la celebració d'aquest Dia Mundial del Medi Ambient s'han de centrar els esforços en motivar les persones i a les comunitats perquè es converteixin en agents actius del desenvolupament sostenible i de la protecció del medi ambient. I també us volem recordar avui el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal, no declarada i no reglamentada, una data decretada per les Nacions Unides l'any 2017 i amb la qual es vol acabar amb la pesca il·legal i amb les pràctiques que abusen i que posen en perill els animals els recursos que tenim, de fet, al mar, els recursos pesquers de tot el planeta. Un dia que va ser proposat el 2015 per la Comissió General de Pesca del Mediterrani de la FAO i va ser aprovat dos anys després, el 2017. S'estima, és aproximat, això no se sap amb seguretat, però s'estima que un de cada cinc peixos capturats prové de la pesca il·legal o irregular. La ONU també va declarar, recordem, el 2022 com l'any internacional de la pesca i l'aqüicultura artesanals, amb l'objectiu de centrar l'atenció dels pescadors a petita escala, que constitueixen el 90% de la mà d'obra pesquera mundial. Així nosaltres hem repassat en el dia d'avui aquests dos dies, no hi ha més feina, per tant ho deixem estar aquí amb aquest dia 5 de juny.
6: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
2: I fins aquí les notícies per avui divendres, dia 5 de juny, que acabeu de gaudir d'aquest cap de setmana i de les festes de primavera de Palafrugell. Dilluns és dia festiu, però a partir de dimarts tornen els informatius a Ràdio Palafrugell. Mentre les connexions amb els butlletins de les xarxes mantindran a la nostra programació. Estic fora uns dies, però us deixo en bones mans amb en Ferran Castelló i la Maria Vilà, que ens portaran tota la informació al llarg de la propera setmana. Més notícies a radiopalafrugell.cat i els canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Serà fins llavors. Moltíssimes gràcies i, com he dit fa un moment, molt bon cap de setmana i bones festes de primavera. A reveure.
6: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.
1: She's crazy like...

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Què passa a Palafrugell? T'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell.

0: tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
1: This generation rules the nation with Russian.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

es diu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Molt benvinguts i benvingudes. Altra volta amb una novició del Line Dance Show en Corbí Line Dancers des de Catalunya per tot el món a través de Line Dancer Radio. El meu nom és Rafael Corbí. My name is Rafael Corbí and here's another edition of the Corbí Line Dancers Radio Show. This is about line dance and it's on Line Dancer Radio. Començarem en el dia d'avui amb una coreografia d'en Gregory Danbois des de Bèlgica. From Belgium, en Gregory Danbois and Deeper.